0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Baixen els delictes a Palafolls, però continuen per sobre de la mitjana. Segons s'exposa en l'informe de les dades dels indicadors de la policia local de Palafolls corresponents a l'any passat, el 2025, el nostre municipi ha baixat la seva taxa de delictes per cada 1.000 habitants fins als 39,3. És la taxa més baixa des de la pandèmia, però continua per sobre dels 30,4, que és la mitjana de tots els municipis de menys de 10.000 habitants de la província de Barcelona. Gairebé la meitat d'aquestes infraccions, més d'un 47%, corresponen a delictes contra el patrimoni, on predominen furts i també robatoris amb força. De tots aquests delictes denunciats, 4 de cada 10 han estat resolts per la policia local, una xifra per sobre de la mitjana, que en aquest cas es troben al 33%. Si ens fixem en els delictes denunciats, trobem que a Palafolls hi ha hagut més intents, per exemple, d'ocupació que la mitjana de municipis de menys de 10.000 habitants, però en canvi moltes menys denúncies per drogues i armes que la resta de municipis similars. Pel que fa al trànsit i la prevenció, els indicadors de sinistralitat urbana revelen que els accidents generals es mantenen en la mitjana. En matèria de prevenció, la policia local de Palafolls destaca pel seu alt volum de controls. Realitza gairebé 80 proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants, quan la mitjana és de 22, amb un gairebé 9% de positius. I finalment, l'anàlisi de la gestió econòmica mostra una contenció en la despesa general. Palafolls destina a la seva policia local 130 euros per habitant, dada que equival a un 10% del pressupost corrent del consistori i que queda per sota dels 147 euros i mig de la mitjana del tram municipal. No obstant això, quan s'analitza el rendiment d'aquesta inversió, es constata que el cost per hora de treball efectiva per d'un policia és major que la mitjana. L'Ajuntament acabarà dissenyant la imatge de la festa de l'esport a Palafolls després que el concurs hagi quedat desert. L'Ajuntament de Palafolls ha declarat desert el concurs públic per tal d'escollir la imatge gràfica de la cinquena festa de l'esport 2026. Aquesta edició compta amb una rellevància històrica afegida, ja que coincideix exactament amb la commemoració del 30è aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. Davant d'aquesta resolució, el mateix consistori serà l'encarregat d'elaborar directament el disseny definitiu que il·lustrarà la celebració. Segons s'ha donat a conèixer el certamen, es van presentar un total de 5 propostes, de les quals només 3 van ser admeses definitivament en el procés de selecció. Tot i el volum de candidatures, el jurat va acabar dictaminant que cap d'elles s'ajustava plenament a l'essència de la convocatòria, deixant sense adjudicar el premi de 300 euros. La imatge que dissenyarà directament l'Ajuntament servirà per vestir la publicitat, la cartelleria i els trofeus que es lliuraran als esportistes locals guardonats. Recordem que la celebració tindrà lloc el proper dia 6 de setembre a l'interior del pavelló, precisament del Palauet, que es va inaugurar exactament aquell mateix dia, el 6 de setembre, però de l'any 1996, i que s'ha consolidat com el principal motor esportiu del nostre municipi. De moment és tot i tornem a més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Una setmana estranya, la que acabem de començar. Benvinguts, benvingudes. Alda Gorra, aquí a Ràdio Palafolls. Encara aquesta setmana resistim, tot i que demà ja comencem el mes de setembre, al vostre costat jugant, doncs, el joc de l'estiu de Ràdio Palafolls. Aquest de Gorra, amb ganes, com sempre, de proposar-te una pregunta, un premi i de compartir bona música des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat. Ara sí, et deia al principi, una setmana complicada perquè som de festa major, ja han començat els primers actes, serà una setmana especial perquè el dijous, per exemple, tenim el pregó de festa major, el cap de setmana i el divendres venen el important gruix d'activitats. Ràdio Palafolls, com sempre, us seguirà en directe amb programes especials de festa major, però seguirem també jugant al de Gorra. Us ho anirem explicant tot el matí i tota la tarda. De moment, aquests dies, dilluns, dimarts i dimecres, el de Gorra i el de Gorra Express. Aquesta setmana també serà el dijous, en aquest cas dijous al matí, sortejarem l'escapada per dues persones a una casa rural. Per tant, tenim molt a compartir aquests dies i seran molt especials, de ben segur. De moment, nosaltres encantats d'acompanyar-te aquest matí de dilluns, començant aquesta nova setmana al vostre costat. Benvinguts, benvingudes, comença un nou capítol del de Gorra a Ràdio Palafolls.
1: Jordi Prats Avalls. A Ràdio Palafolls.

ja podríem començar a fer balanç de quina ha estat la cançó de l'estiu, la que més ha sonat també a nivell català. Jo crec que entre de les finalistes hi hauria aquest tut-tururu. Estem parlant de Cederland, una cançó que provoca bon rotllo per aquest inici de dilluns. Les 10 i 8 minuts en directe des de la ràdio, jugant encara al de gorra, resistint-nos a que acabi l'estiu. Ara amb aquest Julia, Chris Ruia.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a espais, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls.
1: Ai, que trobarem a faltar precisament aquesta sintonia, que també aquest estiu ens ha acompanyat. No patiu, que a nosaltres encara ens queda corda per estona. I aquesta setmana també, amb tots aquests premis especials, serem al vostre costat. Us ho anirem explicant durant tota aquesta setmana, eh? De moment, avui, aquest matí, juguem al Decorre habitual, tal i com el coneixem. Si has donat una ullada als stories d'Instagram de Ràdio Palafolls, sabràs quin és el premi d'avui. Avui podràs aconseguir dues entrades per anar als Ocine Blanes per poder veure doncs, qualsevol de les pel·lícules que hi ha en cartellera també aquest mes de setembre. De fet, són entrades que caduquen a l'octubre, eh? Per tant, tindries un mes encara per poder veure, per poder triar quina és la pel·lícula que vols veure acompanyat, o escolta, en tries dos i les dues les utilitzes tu sol, tu sola. Dues entrades per anar als Ocine Blanes. I com que juguem amb cinema, la pregunta ha d'anar encarat al cinema. Atenció, eh? Avui, per aconseguir dues entrades per anar al cinema, ras i curt, ens hauràs de dir a quina coneguda saga de pel·lícules pertany aquesta sintonia.

No us ho podria posar més fàcil. Amb això que ja és l'últim dia d'agost, jo crec que avui la resposta és facilíssima. A quina coneguda saga de pel·lícules pertany aquesta sintonia? I poca cosa més us puc dir perquè, vamos, la resposta la tens segur, seguríssim. Prova, perquè el que t'ha vingut a la ment segurament és aquesta, la pel·lícula. N'hi ha un munt, de pel·lícules. Et parlo d'una saga. Doncs vinga, si saps la resposta, si ens vols dir a quina saga de pel·lícules pertany la sintonia que acabem d'escoltar, nosaltres ja ho tenim tot preparat. Correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També el WhatsApp el tenim preparat al 607-64-65-66. Aquest és el telèfon on ens pots enviar, doncs, la teva resposta, nom, cognom i telèfon de contacte. I si no, ens truques directament a la ràdio. Al 93-761-4701. A quina coneguda saga de pel·lícules pertany aquesta sintonia? I a més, amb aquest inici, vaja, és que és inconfusible. No et pots equivocar. Vinga, va, que ja ho tenim tot preparat. Esperem les teves respostes, que ja van arribant. Nosaltres, mentrestant, seguim compartint èxits i ho fem amb l'ajuda de Miley Cyrus.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salí Cru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de Festa Major, a partir de 2:15 del vespre al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 2:15 de la nit, castell de focs de Festa Major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat, o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

el que ens agrada a nosaltres, com sempre, cada matí, obrir el micròfon i estar en contacte amb tots vosaltres al ritme de temes com aquest. Són d'un candú, La Casa Azul, des del Supernova, àlbum que publicaven a principis dels 90. 5 minuts i repassem previsió meteorològica, les 10 i 25 minuts. I nosaltres seguim amb un tema més. I no qualsevol, un clàssic. Aquest Wake Me Up Before You Go Go, amb els Wham!

0: I al ritme de la Marina, que està morena, Figa Flowers, a tot un èxit també d'estiu, arribem a 11:15 del matí. Al moment de, com sempre, contactar amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme per saber, doncs, quina serà la previsió meteorològica per aquesta nova setmana que hem començat. Li preguntem a Quim Serra. Benvingut de nou, Quim. Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Ens trobem a les acaballes d'un estiu meteorològic que encara manca de veure, doncs, analitzar com han estat les temperatures. Molt probablement serà un dels més càlids, per no dir més càlid, des que tenim registres, i és que les temperatures s'han mantingut molt altes, molt elevades, força dies. A més, hem tingut fins i tot rècords de calor en alguns municipis del Maresme, i de moment, avui, darrer dia de l'estiu meteorològic, com deia, la situació ben poca de canviar. Tornem a tenir màximes per damunt dels 30 graus cap a l'interior de la comarca i prop de la costa entre els 29 i els 30. Per tant, ambient que continua càlid i sobretot amb precipitacions molt poc importants les que hem tingut aquest estiu, i de moment canvis destacables, un episodi de pluja de llevant amb precipitacions importants i generals, això de moment no es veu per enlloc. Per tant, hem de continuar al llarg dels pròxims dies parlant d'estabilitat i d'un temps en general assolellat. Avui aquest matí amb vents fluixos que bufen de component nord-nord-oest, aquesta tarda giraran cap a component sud, sempre vents febles, i la situació marítima estarà dominada pel marejol en petites àrees de mar de fons poc important. Les temperatures més o menys s'han de mantenir

0: com les d'ahir, això després que les mínimes tampoc hagin experimentat canvis importants. De cara a demà, s'espera que tinguem, com avui, un temps tranquil i assolellat. A diferència d'avui, però, el vent de Garbí a la tarda serà moderat i això farà que la mar també s'alteri amb maror a tota la costa maresmenca de cara al migdia i tarda. Pel que fa a les temperatures demà, més o menys com les d'avui també, en una nova jornada en la qual el sol tornarà a ser el denominador comú a tot el Maresme. De cara a demà passat, a tres quarts del mateix, altre cop com avui els vents seran fluixos durant tot el dia, la mar amb una mica de mar de fons i el cel pràcticament serè a tota la comarca. Per tant, començarem el setembre de la mateixa manera que acabarem el mes d'agost, és a dir, amb estabilitat, sol i temperatures altes per l'època de l'any.
1: Gràcies, Quim. Vaja, això no deixa de ser també una bona notícia perquè tots els actes podran fer-se amb normalitat. De la festa major sembla que de moment no haurem d'estar pendent de les pluges, això sí, el nivell de xafogor i de calor ja ve sent important. Ja ens donaràs doncs xifres, Quim, gràcies avui per ser amb nosaltres. Com dèiem, a l'informatiu migdia recuperem aquesta informació i l'ampliem perquè nosaltres ara seguim amb més èxits des de Ràdio Palafolls. Som-hi, aquest de gorra, continua.

0: Climent. Ràdio Palafolls.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

hora d'explicar-te com pots jugar al de gorra de Ràdio Palafolls en aquest dilluns, on tenim entre mans un parell d'entrades per anar al cinema, en concret als Ocine Blanes. Sí, de fet, entre mans, les entrades les tenim ara aquí, a la ràdio. En un o res desapareixeran de les nostres mans per ser d'algú de vosaltres. Seran per algú que s'emporti, doncs, el de gorra d'avui. Mira, per anar a veure qualsevol de les pel·lícules que ara mateix hi ha en cartellera, als Ocine Blanes, per exemple, podem parlar de El Motín, una proposta, doncs això, de thriller, d'acció, d'animació. Hi ha altres propostes, sobretot familiars, com per exemple la nova pel·lícula de Tadeo Jones i La làmpara meravellosa, aquesta pel·lícula d'animació espanyola que encara pots veure, Spider-Man, Una noche al año, que també és una comèdia romàntica, Insidious... Vale. Qualsevol proposta que pots consultar, ja ho saps, a través de www.ocineblanes, i si vols comprar entrades també ho pots fer a través del seu web. Però nosaltres en tenim dues de franc. Dues de franc que poden ser teves, sí. I atenció, Per què és tan fàcil, avui és tan fàcil, com dir-nos a quina saga de pel·lícules pertany aquesta banda sonora original?

Una saga on hi ha de tot, eh? Animació, merchandatge, el que tu vulguis, gent que li encanta formar part i vestir-se precisament de qualsevol dels personatges d'aquesta saga que ha donat per molt i durant molt de temps i encara el que li queda, eh? A quina pel·lícula, o a quina saga de fet, perquè n'hi ha vàries, pertany a aquesta banda sonora original? Avui molt fàcil. Si saps la resposta, doncs nosaltres ja ho tenim tot preparat. Com pots participar? Doncs senzill. Per exemple, ens envies la teva resposta a través d'un WhatsApp. El telèfon mòbil dels premis és el 607 64 65 66. El telèfon fixe de la ràdio també el tenim preparat. Fes-nos un truc, 93 761 4701. I també pots participar amb el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. El que et quedarà llavors és, òbviament, no desconnectar de Ràdio Palafolls perquè necessites saber la contrasenya. És aquella frase, aquell trosset, aquella paraula que necessites dir quan aixequis el telèfon si et truquem en directe al final del programa. Nosaltres cap a la 1:50 aproximadament trucarem a la persona guanyadora. Quan aixequi el telèfon, aquesta persona ens haurà de dir aquesta contrasenya. I si tot és correcte, doncs són per tu aquestes dues entrades al cinema. Comença bé el mes de setembre jugant al de gorra i aconseguint el premi d'avui, d'aquest 31 d'agost. 10:45, un quart d'hora per arribar a l'hora en punt. Aprofitem el temps, doncs, i seguim amb més èxits des de Ràdio Palafolls.

0: Doncs mira amb quina energia, seguim també esperant les teves respostes d'aquest de gorra i avançant minuts musicals. Olivia Rodrigo, Good For You. Nosaltres farem ara una petita pausa, res, per agafar embranzida i després per tornar amb una cançó ben especial que té dedicatòria. Ara t'explico. De moment, publicitat.
1: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
2: Por qué?
1: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions. Òptica Palafolls. Som a la plaça de les Valls d'Ax.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls,

Un d'aquells clàssics que també ens ha servit algun cop per jugar al de gorra, Sergio Dalma, Bailar Pegados. Una cançó que, com dèiem, té dedicatòria, eh? De les poques que hem fet aquest estiu. Doncs escolta, en Joan Chapallí, que li volia dedicar a la seva dona, que avui és el seu aniversari. Doncs per ella, moltes felicitats. Cap a Tordera va aquesta dedicatòria. Felicitats per ella i que per molts anys més. Les 10 i 53 minuts i de Bailar Pegados, canviem totalment d'estil. Ens quedem als 80 recuperant aquest Our House, un dels temes més reconeguts dels Madness. Fa 43 anys d'aquest tema, imagina't.

0: La ruta històrica teatralitzada de demà dimarts ens transportarà al Palafolls de 1888 en plena crisi per la filoxera. Aquest dimarts, a partir de les 7, es farà una de les activitats culturals més esperades que s'organitzen a l'entorn de la Festa Major amb la tradicional ruta històrica teatralitzada. Es tracta d'una proposta gratuïta a l'aire lliure que convida els veïns i visitants a recórrer el nucli antic de la vila mentre es descobreix de forma amena i didàctica el passat del nostre municipi. Enguany, el relat històric que ens presentarà l'historiador local Xavier Salicru retrocedirà fins l'any 1888, una època marcada pels devastadors efectes de la filoxera al camp català, una plaga que va matar gran part de la vinya catalana i també va afectar, evidentment, la nostra localitat. L'eix conductor de la ruta serà la figura de l'aleshores alcalde de Palafolls, un personatge que guiarà els assistents a través d'aquell context de crisi per proposar-los una solució que permeti superar el desastre. Ho explica el mateix Xavier Salicru a aquesta emissora.
1: Que és un moment en què ja tots els ceps ja són morts, i hi ha un palafollenc, un gran personatge, que en aquell moment és alcalde i és qui ens acompanyarà en aquest recorregut, que ens proposarà, proposaran a la gent de Palafolls una solució, no, doncs, per superar aquest desastre que ha provocat la filoxera, no? Arrencarem la ruta i aquest personatge, no, que mantenim encara una mica l'anonimat per no desvetllar massa, doncs ens explicarà tots aquests secrets i misteris i misèries i alegries d'aquells palafollencs del 1888.
0: La ruta s'iniciarà a la plaça Major i no cal inscripció prèvia. El recorregut mantindrà l'esperit i el funcionament d'anys anteriors. Ho faran en una travessa d'aproximadament hora i mitja pels indrets més singulars del centre de la nostra localitat, tot i que sabem que l'itinerari transcorrerà pel centre de la vila. Salicru no vol explicar on acabarà per tal de no espatllar la intriga de la representació, tot i que s'ha revelat que acabarà a la zona de l'entorn del carrer de Dalt.
1: La ruta d'enguany teatralitzada seguirà una mica el format d'altres anys, no? Amb una durada d'una hora i mitja, també. Com altres anys, no? També sortirem de l'Ajuntament amb un recorregut, com fem sempre pel centre, com és costum, i amb un punt final que no desvetllarem el punt exacte on acabem, perquè si no hi explicaríem massa de la història, però podem dir per allà l'entorn del carrer de Dalt, Un recorregut d'una hora i mitja. I qui vulgui venir, doncs només ha d'estar el proper dimarts 1 de setembre a les 7 a l'Ajuntament, i sobretot saber que no cal inscripció, per tant, només ser allà a les 7 i doncs ja...
0: Aquesta és la proposta d'enguany d'aquesta ruta teatralitzada que organitza cada any Xavier Salicru, que és expert en els diferents passatges històrics de la nostra localitat i des de fa anys signa aquesta ruta didàctica on desvella alguns dels aspectes de la nostra història local. De moment és tot i tornem d'aquí una hora al punt del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Es nota que tenim ganes de festa, eh? I ara que ja arriba el moment de la festa major, encara més. Per cert, parlant de festa major, al No t'ho perdis, repassarem totes les propostes que n'hi ha un munt aquesta setmana de festa major, amb els actes que ja van començar el passat cap de setmana. Ara, però, veiem el ritme de Juan Magán i Omar Montes amb aquest tema que ja té uns anys, però la nova versió l'han tret aquest 2026. Ayer la vi. I nosaltres que seguim anant un pèl més enrere, cap als 90, In Our Lifetime, estem parlant dels Texas.

0: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el de gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Doncs sí, ja comença, no, ja fa una horeta, que hem començat ara mateix en directe, perquè veieu que estem aquí davant del micròfon, les 11 i gairebé 11 minuts, per recordar-te de nou com pots guanyar un bon premi avui si jugues amb el de gorra de Ràdio Palafolls. En una setmana ben especial, on també tindrem programes especials de Festa Major, això serà a partir de dijous, on també, entre tots els que hagueu participat fins a la data, sortejarem aquesta escapada per dues persones a una casa rural, això serà també dijous al matí, per tant, tenim molta feina a fer. De moment, avui, el que volem és que juguis amb nosaltres per aconseguir dues entrades per anar al cinema, en concret, als Ocina Blanes, a veure qualsevol de les pel·lícules que aquestes setmanes tenen en cartellera i que pots consultar, recordo, a través de www.ocinablanes.es. Però si les vols de franc, només aquí, al de gorra, a Ràdio Palafolls, aquest matí les podràs aconseguir. I a més, amb una pregunta senzilleta i molt bàsica. Et posarem una banda sonora original i tu m'hauràs de dir a quina pel·lícula pertany. Vinga, va, no perdem més temps. La banda sonora original amb la qual juguem avui és aquesta.

A més, un, quan escolta aquesta sintonia, és inconfusible veure com van passant les lletres en aquell format tan especial, amb aquell fons estrellat. Jo t'estic donant moltes pistes pensant-me que pot ser difícil, però no. Molts de vosaltres l'heu encertat a la primera, no heu necessitat ajuda. I això m'encanta. Sabries dir-nos a quina saga de pel·lícules pertany la banda sonora original que has escoltat? Doncs ara toca a tu i dir-nos la teva. La resposta ens la pots fer saber, per exemple, enviant-nos un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. També pots utilitzar el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, és el de sempre, és el 607 64 65 66. Recorda que ens hi has de posar nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I si no, ens truques directament a la ràdio. T'esperem aquí al 93-761-4701, és el telèfon d'aquesta emissora, on també cada matí ens pots donar la teva resposta. Encara hi ha una estoneta, Hora i mitja per tancar paradeta, per tant, hora i mitja per poder participar. Si no hi arribes, no pateixis que et donarem pistes, sí. Intentaré fer-t'ho més fàcil encara. Això serà, però, d'aquí una estona. De moment, vés-hi donant voltes perquè nosaltres seguim creant la banda sonora original d'aquest inici de setmana i ho fem amb l'ajuda de...

0: moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Com aquest, per exemple, Ven sin temor, o per exemple també Quiero tener tu presencia. Són Seguridad Social. José Manuel Casany al capdavant. I tots els components. Amb temes com aquests ens anem acostant al No t'ho perdis, l'agenda cultural de Ràdio Palafolls, on repassarem totes aquestes activitats, sobretot de Festa Major, que ja ha començat a Palafolls. Abans, però, aprofitem el moment. Al ritme d'un altre clàssic que molts esteu esperant, de ben segur. Eixa, Hit of the Moment.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 31 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I és que ja som de festa a major, repassem els actes al nostre municipi, a Palafolls. Avui a partir de les 7 de la tarda hi ha la inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic, una exposició que trobareu a la sala d'exposicions del Música i Dansa a càrrec de Mercè Masferrer. Demà dimarts, ruta històrica teatralitzada amb en Xavier Salicru, en punt de sortida a les 7 de la tarda des de l'Ajuntament de Palafolls. El títol d'aquest any és La filoxera ens ha mort els ceps, Palafolls 1888. Dimecres, dia 2 de setembre, tindrem mostra de twirling. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet a càrrec del Twirling Palafolls.
0: No t'ho perdis.
1: I el dijous, el pregó de festa major. Serà a partir de 2:15 de 10 del vespre al Palauet. Tot seguit, una

0: cercavila des del Palauet fins a arribar a la plaça de Popi amb la colla gegantera i també els Diables Folls per començar aproximadament cap a 10:45 de la nit al Castell de Focs de Festa Major des de la plaça de Popi. El dijous també hi haurà la primera nit de l'Altarfesta amb els concerts de la Reina del Pop, Naïm SK i Brou. El divendres comencen els sopars a la fresca, com sempre a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs. A les 7 de la tarda també es farà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Petit Palafolls. I a les 7 de la tarda també està previst que comenci el Correbars, amb sortida des de la plaça de les Valls d'Acs i organitzat per els Diables Folls. Segona nit també de l'Altarfesta, a les 11 del vespre a la plaça de Popi, amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco.
1: No t'ho perdis.
0: Al cap de setmana, òbviament, hi ha un munt d'activitats. Per exemple, el dissabte a les 11 del matí tindrem el Correjocs amb sortida des del Fòrum Palatiolo. També el tercer campionat de botifarra, el Casal d'Avis, que començarà a les 3 de la tarda, i la Diada Castellera a les 6 de la tarda a la plaça Major. Nova nit dels sopars a la fresca a les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs i a la nit el Correfoc a partir de les 9. Apuntarem també la gent de la segona nit de l'Altarfesta amb els concerts de Hader, Tapeo i DJ Ruler. Serà a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi. I el diumenge tindrem campanya de donació de sang. Serà a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa. També una nova edició de la trobada de puntaires des de les 10 del matí al Parc de Joaquim Ruïda o la plantada de gegants al Fòrum Palatiolo a les 10 per seguir després una hora més tard amb la cercavila gegantera. A les 7 del vespre és l'hora de la festa de l'esport al Palauet. A les 7 també hi haurà una nova edició dels sopars a la fresca i el vespreig amb Ricky Fargas i el 11 Ideal. Serà a partir de les 8 del vespre també a la plaça de les Valls d'Acs.
1: No t'ho perdis.
0: Si seguim avançant, parlarem també d'altres propostes al llarg dels diferents municipis que visitem, com per exemple a Pineda. Dir-vos que el pròxim 3 de setembre es reprèn el grup de suport a la lactància materna, una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia a càrrec de Sara Bernell, que és infermera de l'EAP de Pineda al consultori de Poble Nou. De Calella apuntarem a l'agenda proposta musical per aquest mateix vespre. A partir de les 9 a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau hi haurà concert homenatge a Paco de Lucía a càrrec del trio Sirocco. Més enllà també del pròxim cap de setmana apuntarem que el dissabte i el diumenge arriben les festes del veïnat de Fibra Color al local social amb diferents activitats. O si ja ens fixem amb les propostes al municipi de Blanes, nova sessió de música en directe amb els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous amb l'actuació en directe de Marc Anglarill.
1: No t'ho perdis.
0: I acabarem apuntant també que aquest pròxim cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, hi ha diferents activitats en motiu de les festes del barri de la carretera de Lloret, la Pedrera.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

versionant aquest clàssic Hockey on a Feeling. Doncs ens anem acostant a les 12 del migdia. Encara hi ha temps per jugar al de gorra d'avui, al concurs de l'estiu a Ràdio Palafolls, que avui et regala dues entrades per anar al cinema, en concret als Ocine Blanes, per veure qualsevol de les pel·lícules que aquestes darreres setmanes, tant del mes d'agost com de setembre, doncs tenen en cartellera. Escolta, convides a qui tu vulguis i aneu tots dos, totes dues, a veure qualsevol d'aquestes pel·lícules al cinema i quedes la mar de bé. Però això sí, hauràs de jugar al de gorra de Ràdio Palafolls en aquesta sessió del 31 d'agost. I què has de fer per aconseguir aquestes entrades? Doncs t'explico, ja que el premi són entrades al cinema, avui juguem amb pel·lícules. Sí, efectivament, t'ensenyo una banda sonora original, de fet escoltaràs una banda sonora original conegudíssima, d'aquelles superclàssiques que encara que no siguin fans, vaja, que n'hi ha molts, de fans d'aquesta saga, segur la que reconeixeràs i ens hauràs de dir el títol de la saga a la qual correspon aquesta banda sonora original. Va, vinga, que de ben segur, si encara no l'has escoltat, si no saps de què parlo, si escoltes aquestes primeres notes, ho sabràs perfectament. A quina pel·lícula o a quina saga de pel·lícules pertany aquesta sintonia?

Ens en anem cap a l'espai amb frases molt conegudes, amb personatges molt coneguts imitats. I que de ben segur, encara que sigui un fragment d'alguna de les pel·lícules que corresponen a aquesta saga, l'hauràs vist, seguríssim, perquè no te n'escapes. A més, hi ha molt merchandatge, hi ha moltes propostes que s'han fet arrel d'aquestes conegudes pel·lícules. Saps a quina saga de pel·lícules fem referència? Doncs no perdis més el temps i aprofita, perquè avui et pots emportar aquestes dues entrades als Ocine Planes. Com pots participar si saps la resposta? Doncs de la manera habitual, com sempre hem jugat aquest estiu a Ràdio Palafolls. La resposta ens la pots enviar amb un WhatsApp. Ens poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta i ho envies al 607 64 65 66. 607 64 65 66. La mateixa informació. Informació ens la pots fer arribar també amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o més directe és la trucada al telèfon fixe de la ràdio, aquest que jo ara mateix tinc al meu costat i que pot sonar en uns moments per donar-nos la resposta al 93 761 470. Nosaltres, si la resposta és correcta, com sempre, t'afegim a la base de dades i a la part final del programa, aproximadament en una horeta, trucarem en directe al guanyador o guanyadora. Què és allò imprescindible? Doncs el primer, agafar el telèfon. Òbviament, ens has d'agafar el telèfon perquè, si no, no et podem comunicar que la resposta és correcta. I només agafar el telèfon no fa falta que diguis hola, ni Jordi, què tal, res de tot això. Us hauràs de dir la contrasenya. A l'agafar el telèfon ens dius la contrasenya. Encara no l'hem dita. En una estoneta la direm. I si tot és correcte, avui et poses l'última gorra del mes d'agost. Això què significa? En altre ordre de coses, doncs que t'emportes aquestes entrades al cinema. Una horeta encara per poder participar. Posem el cronòmetre enrere. Nosaltres seguim compartint èxits des d'aquest de gorra.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
5: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
4: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
5: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
4: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls. Ràdio!

I amb aquesta energia arribem gairebé a les 12 del matí, de fet del migdia, perquè els toquem amb els dits ja i aprofitarem al màxim creant la banda sonora original d'aquest inici de setmana. Encara amb més èxits com aquest, Como te atreves, són els Morats, de fet, el primer tema amb el qual els vam conèixer. Amb ells ja fa un munt més de temps, que els coneixem. Notorious, Duran Duran.

0: Palafolls incorporarà una unitat mòbil de la Policia Nacional per agilitzar la renovació del DNI en una sola visita. Tal com ja es fa en d'altres municipis, el nostre disposarà a partir d'aquesta propera tardor d'un nou servei especial d'unitat mòbil de la Policia Nacional que permetrà als veïns renovar o expedir el seu DNI de manera molt més ràpida i àgil. Aquesta iniciativa suposa un gran avenç administratiu pels ciutadans, ja que posarà fi al sistema que s'havia utilitzat fins ara, el qual obligava els ciutadans a haver de comparèixer fins a dues vegades a la caserna de la policia, una primera doncs, per fer tota la tramitació de les dades i una segona cita passat uns dies per poder recollir físicament el document, el nou DNI. L'objectiu de l'Ajuntament, que fa temps que treballa en trobar solucions per agilitzar aquestes gestions de caràcter obligatòria, és una unitat mòbil de la Policia Nacional que es desplaçarà regularment fins aquí a Palafolls. Amb la implementació d'aquest sistema, d'aquest servei, els usuaris podran completar tot el procés i marxar cap a casa ja amb el nou carnet d'identitat a la mà en una única visita. Aquest canvi operatiu és possible gràcies a l'ús dels vehicles especials de la Policia Nacional, coneguts tècnicament amb el nom de BIDOC, i que estan totalment equipats per fer la tramitació d'aquesta expedició de documents en municipis que no disposen d'una comissaria fixa de la Policia Nacional. Aquesta actuació forma part de les iniciatives destinades a apropar l'administració de l'Estat a la ciutadania i a reduir el que es coneix com a bretxa digital. Segons ha pogut saber aquesta emissora, en breu es duran a terme les proves pilots per comprovar l'efectivitat i la connectivitat del sistema. Un cop verificat que tot funciona correctament, la previsió és que el servei s'estreni oficialment ja de cara a aquesta propera tardor. I parlant de policia, també hem conegut que s'ha iniciat la licitació de la nova caserna de la policia local de Blanes. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ja ha aprovat oficialment l'inici de la licitació per la construcció d'aquesta nova comissaria de la policia local i de protecció civil. El ple d'aquest mes d'agost ha donat llum verda al projecte amb el suport de gairebé totes les forces polítiques i l'única abstenció de la CUP. Amb un pressupost de més de 7 milions d'euros, la inversió final s'amplia per incloure també, a banda de l'edificació de la prefectura, l'urbanització dels entorns i el tancament de la parcel·la. El nou complex policial s'ubicarà just davant de l'escola Saforcanera i tindrà una superfície construïda de més de 3.000 metres quadrats, cosa que gairebé quadriplica l'espai de la comissaria actual situada a l'avinguda de Joan Carles I i que va ser inaugurada ja als anys 80. Un nou edifici resoldrà els problemes d'espai i de circulació interna mitjançant la incorporació de despatxos suficients, una sala de crisi, àrees de reunions, vestuaris amplis, magatzems i un circuit de seguretat adaptat a la custòdia dels detinguts. Un cop es publiqui ja aquest anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves ofertes. Després del procés d'adjudicació i de la signatura del contracte, els treballs començaran en un termini màxim de 30 dies i tindran una durada aproximada de 20 mesos. Aquestes i d'altres informacions us les ampliem a partir de la 1 a l'informatiu del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

És música que ens sona a estiu, sens dubte, eh? Perduts, tu i jo, al ritme una miqueta de les onades del mar. Amb Cora, les 12 i 6 minuts. Seguirem compartint èxits a Ràdio Palafolls en aquest de gorra, que encara ja, al seu tram final, la seva darrera hora. Amb més energia i amb aquest clàssic.

I nosaltres que seguim, com sempre, jugant al de gorra, mica en mica el temps va passant, ara mateix les 12 i 10 minuts, i nosaltres el que fem és un recordatori de la pregunta, del repte, del concurs d'avui. Avui que juguem per dues entrades als Ocina Blanes. Això què significa? Doncs que en una estoneta pot ser tu qui t'emportis dues entrades per anar en aquests coneguts cinemes per anar a veure la pel·lícula que tu triïs. Una molt bona oportunitat, doncs, per gaudir d'aquest tram final ja de l'estiu i totalment de franc, com tots els premis del de gorra. Avui juguem amb una coneguda saga de pel·lícules, eh? Sí, efectivament. Pel·lícules que de ben segur et sonen, i si et poso aquesta sintonia, encara més. Aquesta sintonia, a quina conegudíssima saga de pel·lícules pertany? Doncs mira, jo crec que ho tens molt fàcil, eh? Si t'acabes d'il·luminar, si dius, ah, Jordi, jo la resposta ja la tinc, ja la sé, doncs truca'ns al 93-761-4701, que és el telèfon de la ràdio, i participa. També pots participar utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. I una altra opció és el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Tot arriba allà mateix. Nosaltres t'apuntem si la resposta és correcta i en una estoneta també trucarem en directe al guanyador o guanyadora, que ens haurà d'agafar el telèfon i ens haurà de dir la contrasenya. I atenció que, mira, sí, avui, a un quart d'una del migdia, ja us puc dir quina és la contrasenya. Com que estem a 31 d'agost, últim dia del mes d'agost, demà ja serem a setembre, l'agost del 26 ja serà aigua passada. Atenció a la contrasenya. Avui, quan us truqui en directe, el primer que heu de dir quan aixequeu el telèfon és... L'última gorra del mes d'agost per mi. Fàcil. Fàcil i lògica. L'última gorra del mes d'agost per mi. Aquesta és la contrasenya d'avui. L'anirem repetint, però ja teniu tota la informació per jugar al de gorra. Recorda, avui busquem, doncs això, el nom de la saga de pel·lícules a les quals pertany aquesta sintonia. Aprofita, participa i pot ser que t'enduguis, doncs escolta, que no està gens malament, dues entrades per anar al cinema. Everybody get up.

0: La bona música, el bon ambient, el bon rotllo, diríem, de Robin Thicke amb el seu Blue Red Lines, un tema que ja té uns anyets, del 2013. Què tal com portes aquest matí d'agost? L'últim ja, Tornem a la rutina, després de la publicitat, seguim amb més èxits.
1: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Inconfusible, eh? La veu del boss amb aquesta energia. La veritat és que es fa difícil, eh? Seleccionar un dels temes que recopili tota la seva carrera discogràfica i musical. Nosaltres ens decantem per tot un himne, Born in the USA. 3 minuts i seran 2:15 del migdia, recta final ja per descobrir qui s'emporta les dues entrades al cinema del de gorra d'avui.
1: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: la bona música en català que no pot fallar, com sempre, a Ràdio Palafolls. En aquest cas, totalment representativa, a moltes gràcies. Torno a ser jo, un dels seus clàssics que sona en aquest de gorra. 3 minuts passen sobre 1:15 del migdia i això continua.
1: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Un tema que el podríem considerar fins i tot un altre himne, eh? És un dels més recents dels Coldplay, Feels Like Falling in Love. Un quart d'hora i arribarem a tancar el programa. Encara molt a fer. Et recordo que hem de saber qui s'emporta aquestes dues entrades al cinema. En breu fem la trucada en directe i compartir més música, per exemple. El tema que arriba després de la publicitat, No podíamos ser agua, amb els clàssics de Maldita Nerea. En un momentet tornem a ser aquí.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 9500.
2: 93 761 9500.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: www.radiopalafolls.cat

Doncs sí, maldita Nerea, no podíamos ser agua. Així arribem a la 1:10. Parem línies, fem el sorteig i en un no res, en una cançó més, truquem en directe al guanyador o guanyadora. Per tant, tothom pendent del número que ens ha donat quan ha participat al de gorra, perquè en un no res pot ser que t'emportis tu, que ara mateix m'estàs escoltant, aquestes dues entrades al cinema. Un tema més i truquem Nick Kershaw, protagonista ara mateix d'aquest de gorra, últim del mes d'agost.

0: de gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Uf, és dilluns.
2: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
2: Perfecte. Sí, senyor.
4: Com m'agrada el gelat celestiu.
5: Percalifragilístico espialidoso.
2: Molt bé, eh?
4: La barbacoa, la barbacoa.
6: Estiu tot a cucavio.
2: Sí, senyor.
0: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Enamorada. Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.
7: I aquest de gorra, el d'aquest dilluns, 31 d'agost, és a punt d'arribar al seu final. Abans de trucar a la persona guanyadora, solucionem el repte d'avui, la pregunta que tenia molt a veure amb aquesta sintonia. I és que era la banda sonora original de Star Wars o La Guerra de les Galàxies. Aquesta era la pregunta amagada d'avui, la pel·lícula, la saga amagada d'avui, que tots heu respost correctament i que, doncs, el serà amb el premi del de gorra algú de vosaltres, tot just ara mateix. Però amb la resposta correcta no n'hi ha prou, eh? Nosaltres ara mateix trucarem al guanyador-guanyadora i atenció a la contrasenya, aquella frase que haureu de dir quan aixequeu el telèfon. La recordo. Atenció, quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és l'última gorra del mes d'agost per mi. Té lògica, perquè tindràs raó. L'última gorra del mes d'agost per mi. Aquesta és la contrasenya. Això és el primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon. L'última gorra del mes d'agost per mi. Vinga, va, tothom pendent del telèfon que ens ha donat, perquè truco, eh? Llavors, que no hi hagin excuses. Estic trucant. Si ara mateix et sona el telèfon, pam, contrasenya. No ho dubtis, perquè si no perdràs aquestes dues entrades al Zoo Cine. L'última gorra del mes d'agost, per mi. Vinga, està sonant. Dos tons.
8: L'última gorra del mes d'agost, per mi.
7: Doncs tens tota la raó, no te la trauré.
8: Moltes gràcies, Jordi.
7: No, a tu per participar, clar que sí. Ho has fet perfecte, eh? A més, allò, entonant, que no se m'oblidi ni una paraula. Perfecte, perfecte. La contrasenya és la contrasenya correcta. Per tant, amb qui parlo?
8: Amb la Fefi, d'aquí a Palafolls.
7: Doncs, Fefi, entenc que saps qui sóc. Sóc en Jordi i et truco, bàsicament, per dir-te que tens dues entrades per anar al cinema que ja t'esperen aquí a la ràdio. Moltes felicitats.
8: Moltes gràcies i bona festa major per tothom.
7: Igualment, doncs mira, fem extensiu el teu missatge. Bona festa major, Fefi, que vagi molt bé. I t'esperem a la ràdio pel teu premi. Moltes gràcies.
8: A vosaltres, gràcies.
7: Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Contrasenya correcta i, a més, amb aquesta felicitació de festa major a la qual nosaltres ens sumem. Clar que sí. La Fefi, des de Palafolls, ha trucat, ha participat i, òbviament, amb la contrasenya correcta s'ha endut el premi. Nosaltres la marquem com a guanyadora i ho haurem de deixar aquí, però només aquest matí, perquè aquesta tarda tenim de gorra express. Però és que demà al matí tornarem a tenir el de gorra habitual i amb cada cop menys possibilitats d'aconseguir aquesta escapada a una casa rural per dues persones, gentilesa de Ricitours Viatges. El premi gran de cada estiu a Ràdio Palafolls estem a punt de sortejar-lo. De fet, ho farem el dijous en el de gorra. Per tant, aprofita i participa. Quantes més vegades participis, encara que no toqui el premi, doncs més oportunitats d'aconseguir aquest gran premi que sortejarem, com dèiem, el dijous al matí, a part del premi habitual. Per tant, encara hi ha moltes sorpreses aquesta setmana a Ràdio Palafolls, amb els programes especials també de Festa Major, que ja us explicarem. I nosaltres, com sempre, que volem estar al teu costat des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat. De moment, avui ho deixem aquí. A les 4 ens hi tornem a posar amb una nova edició del de gorra express. Gràcies a tots per participar, per escoltar-nos, i ens retrobem ben aviat. Adéu-siau.

0: En punt, la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

La tradicional ruta històrica teatralitzada de Palafolls retrocedirà aquest dimarts a les 7 de la tarda fins l'any 1888 per tal de recrear en primera persona els greus estralls econòmics i socials que va provocar la plaga de la filoxera al camp català i també al palafollenc. Sota el guiatge de l'historiador local Xavier Salicru, aquesta activitat gratuïta a l'aire lliure s'iniciarà a la plaça Major sense necessitat d'inscripció prèvia per tal de fer un recorregut d'hora i mitja pel nucli antic de la nostra vila. Els participants podran seguir la figura de l'alcalde de l'època en una travessa d'intriga teatral en el final del qual es manté encara en secret, tot i que sí que s'ha revelat que al final de tot aquest circuit serà entorn al carrer de Dalt. Avui és dilluns, últim 31 d'agost del 2026.

0: Avui a l'informatiu també us explicarem que a partir d'aquesta propera tardor s'estrenarà un nou servei aquí a Palafolls, on una unitat mòbil de la policia visitarà el nostre poble per tal de tramitar el DNI de forma molt més àgil que no pas ara. Aquesta mesura evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se fins a dues vegades per tal de fer el tràmit. El sistema farà servir les unitats mòbils especials de seguretat de la Policia Nacional, conegudes amb el nom de BIDOC, que estan completament equipades per fer l'expedició al moment, un servei que es preveu activar després d'unes properes proves pilots a partir, com dèiem, d'aquesta tardor. I el darrer balanç de seguretat de Palafolls, corresponents a dades del 2025 de l'any passat, destaca que la taxa de delictes ha baixat fins als 39,3 infraccions per cada 1.000 habitants, aconseguint la dada més baixa registrada després de la pandèmia, tot i mantenir-se encara per sobre de la mitjana dels municipis similars al nostre. Les dades oficials recullen que gairebé el 47% d'aquests fets corresponen a infraccions contra el patrimoni, com són furts, mentre que l'eficàcia policial resol gairebé 4 de cada 10 casos. Alhora, la gestió destaca per un alt volum de controls d'alcoholèmia aquí a Palafolls i una contenció de la despesa global pel cos per sota de la mitjana del cos policial. Malgrat registrar, això sí, un cos d'hora molt més efectiva que d'altres poblacions similars a Palafolls. I l'Ajuntament assumirà de manera directa el disseny artístic del proper cartell de la 5a Festa de l'Esport del 2026, que per cert se celebra aquest cap de setmana, després que el jurat hagi decidit declarar completament desert el concurs públic previst per triar la imatge. Tot i que es van rebre 5 propostes, se'n van emetre 3, cap d'elles va aconseguir recollir l'essència històrica dels 30 anys del pavelló municipal del Palauet, ni tampoc reflectir visualment la gran diversitat d'entitats esportives de la vila, que al final, al cap i a la fi, era el que es demanava en el concurs. Aquesta resolució fa que el premi de 300 euros quedi sense guanyador i que el disseny final es presenti directament de cara a la celebració del 6 de setembre. I avui, que sembla que parlarem molt de la policia, també ho farem de la població veïna de Blanes, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa la licitació pública per la construcció de la nova comissaria de la policia local d'aquesta ciutat i que també acollirà el cos de protecció civil. Serà sota un pressupost de licitació que superarà els 7 milions d'euros. El projecte compta amb un ampli suport del ple municipal i preveu un equipament d'última generació de més de 3.000 metres quadrats davant l'escola Safurcanera, quadriplicant així l'espai de les dependències actuals, que data dels anys 80. Un cop l'anunci oficial es publiqui en aquest cas en el butlletí de la Unió Europea, doncs s'obrirà el termini de presentació d'ofertes de 2 mesos amb una durada estimada de les obres d'entorn als 20 mesos. I darrer dia de l'estiu meteorològic amb un temps estable i completament assolellat a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, mar en estat de marejola a tota la costa comarcal, les temperatures mínimes es mantenen excepte a les fondalades de l'interior de la nostra comarca, on seran una mica més baixes que no pas ahir. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. La ruta històrica teatralitzada de demà dimarts ens transportarà al Palafolls de 1888 en plena crisi de la filoxera. Aquest dimarts, a partir de les 7, es farà una de les activitats culturals més esperades que s'organitzen a l'entorn de la Festa Major amb la tradicional ruta històrica teatralitzada. Es tracta d'una proposta gratuïta a l'aire lliure que convida a recórrer el nucli antic de la nostra vila mentre alhora es descobreix de forma amena i didàctica el passat del nostre municipi. Enguany, el relat històric que es presentarà l'historiador local, en Xavier Salicru, retrocedirà fins l'any 1888, una època marcada pels devastadors efectes de la filoxera al camp català, una plaga que va matar gran part, per exemple, de la vinya catalana i també va afectar, com no, a la nostra vila. L'eix conductor de la ruta serà la figura de l'aleshores alcalde de Palafolls, un personatge que serà qui acabarà guiant els assistents a través d'aquell context de crisi per posar-los una solució que permeti superar el desastre. Ho explica el mateix Xavier Salicru.
1: Que és un moment en què ja tots els ceps ja són morts i hi ha un palafollenc, un gran personatge que en aquell moment és alcalde i és qui ens acompanyarà en aquest recorregut, que ens proposarà proposaran a la gent de Palafolls una solució, no, doncs, per superar aquest desastre que ha provocat la filoxera, no? arrencarem la ruta i aquest personatge, no?, que mantenim encara una mica l'anonimat per no desvetllar massa, doncs ens explicarà tots aquests secrets i misteris i misèries i alegries d'aquells palafollencs del 1888.
0: La ruta s'iniciarà a la plaça Major i no cal inscripció prèvia. El recorregut mantindrà l'esperit i el funcionament d'altres anys, oferint una travessa d'entorn una hora i mitja pels indrets més singulars del nostre municipi. Tot i que sabem que l'itinerari transcorrerà pel centre de Palafolls, Salicru no vol explicar on acabarà aquesta ruta per tal de no espatllar tampoc la intriga de la representació, tot i que sí que ha revelat que s'acabarà entorn a la zona del carrer de dalt.
1: La ruta d'enguany teatralitzada seguirà una mica el format d'altres anys, no?, amb una durada d'una hora i mitja, també. Com altres anys, no?, també sortirem de l'Ajuntament amb un recorregut, com fem sempre pel centre, com és costum, i amb un punt final que no desvetllarem el punt exacte on acabem, perquè si no hi explicaríem massa de la història, però podem dir per allà a l'entorn del carrer de dalt, un recorregut d'una hora i mitja. I qui vulgui venir, doncs només ha d'estar el proper dimarts 1 de setembre a les 7 a l'Ajuntament, i sobretot saber que no cal inscripció, per tant, només ser allà a les 7 i doncs ja...
0: Palafolls incorporarà en aquest cas aquests experts, Salicru és expert, dèiem, en els diferents passatges històrics del nostre municipi i des de fa anys signa cada any una ruta didàctica on desvella alguns dels aspectes més destacats de la nostra història local. Palafolls incorporarà una unitat mòbil de la Policia Nacional per agilitzar la renovació del DNI en tan sols una visita, tal com ja es fa en d'altres municipis propers. Palafolls també disposarà a partir d'aquesta propera tardor d'un servei especial d'unitat mòbil de la Policia Nacional que permetrà als veïns renovar o expedir el seu DNI de manera molt més ràpida i també molt més àgil. Aquesta iniciativa suposa un gran avenç administratiu pels ciutadans, ja que posarà fi al sistema que s'havia utilitzat fins ara, en el qual s'obligava el ciutadà a haver de comparèixer fins a 2 vegades a la caserna de la policia. Una primera vegada era per fer tota la tramitació de les dades i la segona cita passats uns dies per tal de poder recollir el document físic. L'objectiu de l'Ajuntament, que fa temps que treballa per trobar solucions que agilitzin aquestes gestions de caràcter obligatori, és que una unitat mòbil de la Policia Nacional es desplaci regularment fins aquí a Palafolls. Amb la implementació d'aquest sistema, els usuaris podran completar tot el procés i marxar cap a casa amb el seu nou carnet d'identitat a la mà en tan sols una única visita. Aquest canvi operatiu és possible gràcies a l'ús de vehicles especials de la Policia Nacional, coneguts tècnicament amb aquest nom de BIDOC, que estan totalment equipats per fer tramitació d'expedients de documents en municipis que normalment no disposen d'una comissaria fixa del Cos Nacional de Policia. Aquesta actuació forma part de les iniciatives destinades a apropar l'administració de l'Estat a la ciutadania i a reduir la bretxa digital. Segons ha pogut saber aquesta emissora, en breu es donaran a terme ja les proves pilot per comprovar l'efectivitat i la connectivitat del sistema. Un cop verificat que tot funciona correctament, la previsió és que el servei s'estreni oficialment de cara ja a aquesta propera tardor. Doncs hem començat parlant de policia, de la Policia Nacional, ara parlem de la policia local. Baixen els delictes a Palafolls, però continuen per sobre de la mitjana. Segons s'exposa en l'informe de les dades relatives als indicadors de la Policia Local de Palafolls, corresponents a l'any passat, el 2025, el nostre municipi ha baixat la seva taxa de delictes per cada 1.000 habitants fins als 39,3. És la dada més baixa després de la pandèmia, però continua, això sí, per sobre dels 30,4, que ara com ara és la mitjana dels municipis de la província de Barcelona, de menys de 10.000 habitants. Gairebé la meitat d'aquestes infraccions, entorn al 47%, corresponen a delictes contra el patrimoni, on predominen els furts i també els robatoris amb força. De tots aquests delictes denunciats, 4 de cada 10 han estat resolts per la policia local, una xifra que pot estar, de fet, està per sobre de la mitjana, que ara com ara es situa entorn al 33% de casos resolts. Si es fixem en els delictes denunciats, trobem que a Palafolls, per exemple, hi ha hagut més intents d'ocupació que la mitjana dels municipis de menys de 10.000 habitants de la província, però en canvi molts menys o moltes menys denúncies per drogues i armes que la resta de municipis similars. Pel que fa al trànsit i a la prevenció, els indicadors de sinistralitat urbana revelen que els accidents generals es mantenen en la mitjana. En matèria de prevenció, la policia local de Palafolls destaca pel seu alt volum de controls d'alcoholèmia, realitzant fins a 80 proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants, quan la mitjana de la província en municipis similars al nostre està entorn torna a les 22. Amb totes aquestes proves han tingut gairebé un 9% de positius. Finalment, l'anàlisi de la gestió econòmica mostra una contenció en la despesa general. Palafolls destina a la seva policia local 130 euros per habitant, dada que equival a tornar uns 10,5% del pressupost corrent del consistori i queda per sota dels 147 euros i mig que es destinen a la mitjana del tram municipal. No obstant això, quan s'analitza el rendiment d'aquesta inversió, es constata que el cost per hora de treball efectiva d'un policia a Palafolls és major que no pas la mitjana. I l'Ajuntament de Palafolls dissenyarà finalment la imatge de la Festa de l'Esport del nostre municipi després que el concurs hagi quedat desert. L'Ajuntament ha declarat desert el concurs públic per escollir la imatge gràfica de la cinquena edició de la Festa de l'Esport. Aquesta edició, la d'enguany, compta amb una rellevància històrica afegida, ja que coincideix exactament amb la commemoració del 30è aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. Davant d'aquesta resolució, el mateix consistori se l'ha encarregat d'elaborar directament el disseny definitiu que il·lustrarà finalment la celebració. Segons s'ha donat a conèixer, el certamen es va presentar un total de 5 propostes, de les quals només 3 van ser admeses definitivament en el procés de selecció. Tot i el volum de candidatures, el jurat va acabar decidint que cap d'elles s'ajustava plenament a l'essència de la convocatòria, deixant, doncs, sense adjudicar el premi de 300 euros que estava destinat a la persona guanyadora d'aquest certamen. La regidora d'Esports de Palafolls, Marta Lavar, agraeix la participació de tots els concursants en aquest certamen, però explica que no hi havia cap de les propostes que reunís les condicions demanades.
2: La veritat és que volem agrair la participació perquè hem tingut diverses propostes, però finalment el jurat va decidir, doncs, que quedés desert el concurs. No hi havia cap dels cartells que acabés de reunir, diguéssim, els requisits, no?, que demanàvem, que era, doncs, això, no?, reflectir, doncs, els 30 anys del Palauet, l'esport a Palafolls, etc. Bueno, hi havia una miqueta de molta varietat, però finalment, doncs, el jurat va decidir que no hi havia cap al 100% que per escollir, i es va quedar desert el premi. Una llàstima, però bé, igualment agrair a tothom que va presentar els seus treballs.
0: En concret, el jurat ha justificat la decisió de deixar el concurs desert basant-se en 3 motius principals: la manca d'un protagonisme visual clar i central de l'arquitectura singular del Palauet, el fet de no reflectir de manera òbvia la importància de la celebració d'aquests 30 anys de l'equipament, i finalment també la falta de representació de gran diversitat de disciplines que es realitzen actualment les diferents entitats i clubs esportius de la nostra vila. Tots aquests criteris estaven recollits explícitament a les bases reguladores de la competició. La imatge que dissenyarà directament l'Ajuntament servirà per vestir la publicitat, la cartelleria i els trofeus que es lliuraran als esportistes locals guardonats aquest proper dia 6 de setembre, diumenge, a l'interior del pavelló, que és quan precisament es va inaugurar exactament el mateix dia, 6 de setembre, però de l'any 1996, i que s'ha consolidat el Palauet com a principal motor esportiu del nostre municipi. I s'inicia la licitació de la nova comissaria de la policia local de Blanes. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha aprovat oficialment l'inici de la licitació per la construcció de la nova comissaria de la policia local i de protecció civil. El ple d'agost va donar llum verda al projecte amb el suport de gairebé totes les forces polítiques i l'única abstenció de la CUP. Amb un pressupost de més de 7 milions d'euros, la inversió final s'ha ampliat per tal d'incloure tant l'edificació de la prefectura com també l'urbanització dels entorns i el tancament de la parcel·la. El nou complex policial s'ubicarà just davant de l'escola Saforcanera i tindrà unes superfície construïda de més de 3.000 metres quadrats, cosa que quadriplicarà l'espai de la comissaria actual de l'avinguda de Joan Carles I, inaugurada als anys 80. El nou edifici resoldrà els problemes d'espai i de circulació interna mitjançant la incorporació de despatxos suficients, una sala de crisi, àrees de reunions, vestuaris amplis, magatzems i també un circuit de seguretat adaptat a la custòdia dels detinguts. Un cop denúncia es publica al Diari Oficial de la Unió Europea, les empreses interessades disposaran de fins a 2 mesos per presentar les seves ofertes. Després del procés d'adjudicació i de la signatura del contracte, els treballs hauran de començar en un termini màxim d'un mes i tindran una durada màxima prevista d'entorn a 20 mesos, doncs, de treballs. Anem tard, anem a fer una ullada en la nostra hemeroteca. Com sempre, primer ens fixem a tal dia com avui. Ara fa un any us explicàvem un incendi forestal a Malgrat que cremava 2.500 metres quadrats de vegetació. Just fa un any un incendi forestal cremava aquestes 2.500 metres quadrats de vegetació a Malgrat en una zona de matolls propera a Nacional 2, a l'altura just de la comissaria de la policia local. El foc es va declarar poc després de les de 4:45 de la tarda i tot i que inicialment era de poca intensitat, el vent va afavorir que les flames s'estenguessin per la zona. Hi van intervenir dues dotacions dels bombers procedents de parcs de Pineda i de Tordera i van aconseguir extingir completament l'incendi poc després de les 5 de la tarda. I ara fa 5 anys, Malgrat de Mar i Blanes treballaven conjuntament per protegir la desembocadura de la Tordera. Els dos municipis havien iniciat un procés participatiu perquè la ciutadania pogués aportar la seva opinió sobre les mesures necessàries per tal de preservar aquest espai natural. Uns mesos després, des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, admetien que el procés s'havia alentit, però asseguraven que es mantenien les ganes i la voluntat d'avançar. I fa 10 anys hi havia polèmica pel pregó de la Festa Major de Palafolls. Aquell 2016, el pregó de Festa Major, com ja havia informat aquesta emissora, aniria entorn a una pel·lícula dividida en 6 episodis que feien referència a l'actualitat del municipi. Un d'aquests hi apareixien els legionaris, cosa que havien encès els ànims de les xarxes socials en vincular el títol del pregó sota el volcà lèsbic amb la presència dels exmilitars. Això sumat a l'aparició a internet d'un vídeo on apareixien homes transvestits que oficialment no tenien res a veure amb el pregó, segons l'organització, havia acabat de sacsejar les xarxes socials que aquells dies anaven plenes de crítiques i injúries cap al pregó. Un pregó que, per cert, es va acabar celebrant, però amb la presència de diferents furgones dels Mossos d'Esquadra al voltant de la plaça de Popiqués, on llavors es feia el pregó de la Festa Major de Palafolls. I fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui la mínima sí que ha estat per sota dels 20 graus. Hem tingut 17 graus i mig de mínima al nostre municipi en aquest final del mes d'agost i la màxima no ha arribat als 30. Mica a mica van davallant les temperatures, tot i així continuen sent bastant agradables. Recuperem la veu del nostre meteoròleg habitual, en Quim Serra, que torna de les vacances. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant d'una continuïtat de la situació meteorològica. Continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor. Calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa entre els 29 i els 30. Per tant, ambient, doncs això, que torna a ser força càlid a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui, giren cap a component sud aquesta tarda. La situació marítima tranquil·la, amb una lleugera mar de fons aquest matí, que anirà menys amb el pas de les hores. De cara a demà, la diferència respecte a avui és que tindrem vent de garbí moderat, que bufarà ja cap a la recta final del matí durant tota la tarda, i això farà que la mar també s'alteri. A primera hora encara hi haurà marejol, però augmentant a maror de cara al migdia i sobretot durant la tarda a tota la costa maresmenca, amb domini del sol com avui, amb unes temperatures que s'han de mantenir demà sense canvis importants.
0: Doncs gràcies, Quim. Demà actualitzem la informació meteorològica. Ara arriba el moment de posar punt i final al nostre informatiu d'avui.

0: Marxarem, com sempre, fent el resum de les informacions més destacades que us hem explicat a l'informatiu d'avui a Ràdio Palafolls, començant per la tradicional ruta històrica teatralitzada de Palafolls, que retrocedirà demà a les 7 de la tarda fins l'any 1888 per recrear, en primera persona, els seus estralls econòmics i socials que va provocar la plaga de la filoxera al camp català. Sota el guiatge de l'historiador local Xavier Saligru, aquesta activitat gratuïta i a l'aire lliure s'iniciarà a la plaça Major sense necessitat d'inscripció prèvia per fer un recorregut d'hora i mitja pel nucli antic de Palafolls. I a partir d'aquesta propera tardor s'estrenarà un nou servei aquí a Palafolls. En una unitat mòbil de la Policia Nacional visitarà el nostre poble per tal de tramitar el DNI de forma molt més àgil que fins ara. Amb aquesta mesura s'evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se dues vegades per tal de fer el tràmit. El sistema farà servir les unitats mòbils especials de seguretat de la Policia Nacional, conegudes com a BIDOC, que estan completament equipades per fer l'expedició d'aquest document, un servei que es preveu activar d'aquí unes setmanes ja durant la propera tardor. I avui ens hem fixat en el balanç de seguretat de Palafolls, de la policia local de Palafolls, amb dades corresponents a l'any passat, que destaca que la taxa de delictes ha baixat fins als 39,3 infraccions per cada 1.000 habitants, aconseguint la dada més baixa registrada des de la pandèmia, tot i mantenir-se encara per sobre de la mitjana de municipis similars al nostre. Les dades oficials recullen que gairebé el 47% d'aquests fets corresponen a infraccions contra el patrimoni, com els furts, mentre que l'eficàcia policial de la policia local de Palafolls resol gairebé 4 de cada 10 casos. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu recollides al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Ho deixem aquí, demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb tota l'actualitat de Palafolls i comarca, a l'informatiu d'aquesta casa, de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salí Cru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling, a partir de les 7 de la tarda, a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major, a partir de 2:15 del vespre, al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 10:45 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: Baixen els delictes a Palafolls, però continuen per sobre de la mitjana. Segons s'exposa en l'informe de les dades dels indicadors de la policia local de Palafolls corresponents a l'any passat, el 2025, el nostre municipi ha baixat la seva taxa de delictes per cada 1.000 habitants fins als 39,3. És la taxa més baixa des de la pandèmia, però continua per sobre dels 30,4, que és la mitjana de tots els municipis de menys de 10.000 habitants de la província de Barcelona. Gairebé la meitat d'aquestes infraccions, més d'un 47%, corresponen a delictes contra el patrimoni, on predominen furts i també robatoris amb força. De tots aquests delictes denunciats, 4 de cada 10 han estat resolts per la policia local, una xifra per sobre de la mitjana, que en aquest cas es troben al 33%. Si ens fixem en els delictes denunciats, trobem que a Palafolls hi ha hagut més intents, per exemple, d'ocupació que la mitjana de municipis de menys de 10.000 habitants, però en canvi moltes menys denúncies per drogues i armes que la resta de municipis similars. Pel que fa al trànsit i la prevenció, els indicadors de sinistralitat urbana revelen que els accidents generals es mantenen en la mitjana. En matèria de prevenció, la policia local de Palafolls destaca pel seu alt volum de controls. Realitza gairebé 80 proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants, la mitjana és de 22, amb un gairebé 9% de positius. I finalment, l'anàlisi de la gestió econòmica mostra una contenció en la despesa general. Palafolls destina a la seva policia local 130 euros per habitant, dada que equival a un 10% del pressupost corrent del consistori i que queda per sota dels 147 euros i mig de la mitjana del tram municipal. No obstant això, quan s'analitza el rendiment d'aquesta inversió, es constata que el cost per hora de treball efectiva per d'un policia és major que la mitjana. L'Ajuntament acabarà dissenyant la imatge de la festa de l'esport a Palafolls després que el concurs hagi quedat desert. L'Ajuntament de Palafolls ha declarat desert el concurs públic per tal d'escollir la imatge gràfica de la cinquena festa de l'esport 2026. Aquesta edició compta amb una rellevància històrica afegida, ja que coincideix exactament amb la commemoració del 30è aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. Davant d'aquesta resolució, el mateix consistori serà l'encarregat d'elaborar directament el disseny definitiu que il·lustrarà la celebració. Segons s'ha donat a conèixer el certamen, es van presentar un total de 5 propostes, de les quals només 3 van ser admeses definitivament en el procés de selecció. Tot i el volum de candidatures, el jurat va acabar dictaminant que cap d'elles s'ajustava plenament a l'essència de la convocatòria, deixant sense adjudicar el premi de 300 euros. La imatge que dissenyarà directament l'Ajuntament servirà per vestir la publicitat, la cartelleria i els trofeus que es lliuraran als esportistes locals guardonats. Recordem que la celebració tindrà lloc el proper dia 6 de setembre a l'interior del pavelló, precisament del Palauet, que es va inaugurar exactament aquell mateix dia, el 6 de setembre, però de l'any 1996, i que s'ha consolidat com el principal motor esportiu del nostre municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

La tradicional ruta històrica teatralitzada de Palafolls retrocedirà aquest dimarts a les 7 de la tarda fins l'any 1888 per tal de recrear en primera persona els greus estralls econòmics i socials que va provocar la plaga de la filoxera al camp català i també al palafollenc. Sota el guiatge de l'historiador local Xavier Salicru, aquesta activitat gratuïta a l'aire lliure s'iniciarà a la plaça Major sense necessitat d'inscripció prèvia per tal de fer un recorregut d'hora i mitja pel nucli antic de la nostra vila. Els participants podran seguir la figura de l'alcalde de l'època en una travessa d'intriga teatral en el final del qual es manté encara en secret, tot i que sí que s'ha revelat que al final de tot aquest circuit serà entorn al carrer de Dalt. Avui és dilluns, últim 31 d'agost del 2026.

0: Avui a l'informatiu també us explicarem que a partir d'aquesta propera tardor s'estrenarà un nou servei aquí a Palafolls, on una unitat mòbil de la policia visitarà el nostre poble per tal de tramitar el DNI de forma molt més àgil que no pas ara. Aquesta mesura evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se fins a dues vegades per tal de fer el tràmit. El sistema farà servir les unitats mòbils especials de seguretat de la Policia Nacional, conegudes amb el nom de BIDOC, que estan completament equipades per fer l'expedició al moment, un servei que es preveu activar després d'unes properes proves pilots a partir, com dèiem, d'aquesta tardor. I el darrer balanç de seguretat de Palafolls, corresponents a dades del 2025 de l'any passat, destaca que la taxa de delictes ha baixat fins als 39,3 infraccions per cada 1.000 habitants, aconseguint la dada més baixa registrada després de la pandèmia, tot i mantenir-se encara per sobre de la mitjana dels municipis similars al nostre. Les dades oficials recullen que gairebé el 47% d'aquests fets corresponen a infraccions contra el patrimoni, com són furts, mentre que l'eficàcia policial resol gairebé 4 de cada 10 casos. Alhora, la gestió destaca per un alt volum de controls d'alcoholèmia aquí a Palafolls i una contenció de la despesa global pel cos per sota de la mitjana del cos policial, malgrat registrar, això sí, un cos d'hora molt més efectiva que d'altres poblacions similars a Palafolls. I l'Ajuntament assumirà de manera directa el disseny artístic del proper cartell de la cinquena festa de l'esport del 2026, que per cert se celebra aquest cap de setmana, després que el jurat hagi decidit declarar completament desert el concurs públic previst per triar la imatge. Tot i que es van rebre 5 propostes, se'n van emetre 3, cap d'elles va aconseguir recollir l'essència històrica dels 30 anys del pavelló municipal del Palauet, ni tampoc reflectir visualment la gran diversitat d'entitats esportives de la vila, que al final, al cap i a la fi, era el que es demanava en el concurs. Aquesta resolució fa que el premi de 300 euros quedi sense guanyador i que el disseny final es presenti directament de cara a la celebració del 6 de setembre. I avui, que sembla que parlarem molt de la policia, també ho farem de la població veïna de Blanes, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa la licitació pública per la construcció de la nova comissaria de la policia local d'aquesta ciutat i que també acollirà el cos de protecció civil. Serà sota un pressupost de licitació que superarà els 7 milions d'euros. El projecte compta amb un ampli suport del ple municipal i preveu un equipament d'última generació de més de 3.000 metres quadrats davant l'escola Safurcanera, quadriplicant així l'espai de les dependències actuals que data dels anys 80. Un cop l'anunci oficial es publiqui en aquest cas en el butlletí de la Unió Europea, doncs s'obrirà el termini de presentació d'ofertes de 2 mesos amb una durada estimada de les obres d'entorn als 20 mesos. I darrer dia de l'estiu meteorològic, amb un temps estable i completament assolellat a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, mar en estat de marejola tota la costa comarcal. Les temperatures mínimes es mantenen, excepte a les fondalades de l'interior de la nostra comarca, on seran una mica més baixes que no pas ahir. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. La ruta històrica teatralitzada de demà dimarts ens transportarà al Palafolls de 1888 en plena crisi de la filoxera. Aquest dimarts, a partir de les 7, es farà una de les activitats culturals més esperades que s'organitzen a l'entorn de la Festa Major amb la tradicional ruta històrica teatralitzada. Es tracta d'una proposta gratuïta a l'aire lliure que convida a recórrer el nucli antic de la nostra vila mentre alhora es descobreix de forma amena i didàctica el passat del nostre municipi. Enguany, el relat històric que es presentarà l'historiador local en Xavier Salicru retrocedirà fins l'any 1888, una època marcada pels devastadors efectes de la filoxera al camp català, una plaga que va matar gran part, per exemple, de la vinya catalana i també va afectar, com no, a la nostra vila. L'eix conductor de la ruta serà la figura de l'aleshores alcalde de Palafolls, un personatge que serà qui acabarà guiant els assistents a través d'aquell context de crisi per posar-los una solució que permeti superar el desastre. Ho explica el mateix Xavier Salicru.
1: És un moment en què ja tots els ceps ja són morts i hi ha un palafollenc, un gran personatge que en aquell moment és alcalde i és qui ens acompanyarà en aquest recorregut, que ens proposarà proposaran a la gent de Palafolls una solució, no, doncs, per superar aquest desastre que ha provocat la filoxera, no? arrencarem la ruta i aquest personatge, no, que manteniu encara una mica l'anonimat per no desvetllar massa, doncs ens explicarà tots aquests secrets i misteris i misèries i alegries d'aquells palafollencs del 1888.
0: La ruta s'iniciarà a la plaça Major i no cal inscripció prèvia. El recorregut mantindrà l'esperit i el funcionament d'altres anys, oferint una travessa d'entorn una hora i mitja pels indrets més singulars del nostre municipi. Tot i que sabem que l'itinerari transcorrerà pel centre de Palafolls, Salicrun no vol explicar on acabarà aquesta ruta per tal de no espatllar tampoc la intriga de la representació, tot i que sí que ha revelat que s'acabarà entorn a la zona del carrer de Dalt.
1: La ruta d'enguany teatralitzada seguirà una mica el format d'altres anys, no?, amb una durada d'una hora i mitja també. Com altres anys, no?, també sortirem de l'Ajuntament amb un recorregut com fem sempre pel centre, com és costum, i amb un punt final que no desvetllarem el punt exacte on acabem, perquè si no hi explicaríem massa de la història, però podem dir per allà l'entorn del carrer de Dalt, eh? Un recorregut d'una hora i mitja. I qui vulgui venir, doncs només ha d'estar el proper dimarts 1 de setembre a les 7 a l'Ajuntament, i sobretot saber que no cal inscripció, per tant només ser allà a les 7 i doncs ja...
0: Palafolls incorporarà en aquest cas aquests experts, Salicru és expert, dèiem, en els diferents passatges històrics del nostre municipi i des de fa anys signa cada any una ruta didàctica on desvella alguns dels aspectes més destacats de la nostra història local. Palafolls incorporarà una unitat mòbil de la Policia Nacional per agilitzar la renovació del DNI en tan sols una visita, tal com ja es fa en d'altres municipis propers. Palafolls també disposarà a partir d'aquesta propera tardor d'un servei especial d'unitat mòbil de la Policia Nacional que permetrà als veïns renovar o expedir el seu DNI de manera molt més ràpida i també molt més àgil. Aquesta iniciativa suposa un gran avenç administratiu pels ciutadans, ja que posarà fi al sistema que s'havia utilitzat fins ara, en el qual s'obligava el ciutadà a haver de comparèixer fins a dues vegades a la caserna de la policia. Una primera vegada era per fer tota la tramitació de les dades i la segona cita passats uns dies per tal de poder recollir el document físic. L'objectiu de l'Ajuntament, que fa temps que treballa per trobar solucions que agilitzin aquestes gestions de caràcter obligatori, és que una unitat mòbil de la Policia Nacional es desplaci regularment fins aquí a Palafolls. Amb la implementació d'aquest sistema, els usuaris podran completar tot el procés i marxar cap a casa amb el seu nou carnet d'identitat a la mà en tan sols una única visita. Aquest canvi operatiu és possible gràcies a l'ús de vehicles especials de la Policia Nacional, coneguts tècnicament amb aquest nom de BIDOC, que estan totalment equipats per fer tramitació d'expedients de documents en municipis que normalment no disposen d'una comissaria fixa del Cos Nacional de Policia. Aquesta actuació forma part de les iniciatives destinades a apropar l'administració de l'Estat a la ciutadania i a reduir la bretxa digital. Segons ha pogut saber aquesta emissora, en breu es donen a terme ja les proves pilot per comprovar l'efectivitat i la connectivitat del sistema. Un cop verificat que tot funciona correctament, la previsió és que el servei s'estreni oficialment de cara ja a aquesta propera tardor. Doncs hem començat parlant de policia, de la Policia Nacional, ara parlem de la policia local. Baixen els delictes a Palafolls, però continuen per sobre de la mitjana. Segons s'exposa en l'informe de les dades relatives als indicadors de la Policia Local de Palafolls, corresponents a l'any passat, el 2025, el nostre municipi ha baixat la seva taxa de delictes per cada 1.000 habitants fins als 39,3. És la dada més baixa després de la pandèmia, però continua, això sí, per sobre dels 30,4, que ara com ara és la mitjana dels municipis de la província de Barcelona, de menys de 10.000 habitants. Gairebé la meitat d'aquestes infraccions, entorn al 47%, corresponen a delictes contra el patrimoni, on predominen els furts i també els robatoris amb força. De tots aquests delictes denunciats, 4 de cada 10 han estat resolts per la policia local, una xifra que pot estar, de fet, està per sobre de la mitjana, que ara com ara es situa entorn al 33% de casos resolts. Si es fixem en els delictes denunciats, trobem que a Palafolls, per exemple, hi ha hagut més intents d'ocupació que la mitjana dels municipis de menys de 10.000 habitants de la província, però en canvi molts menys o moltes menys denúncies per drogues i armes que la resta de municipis similars. Pel que fa al trànsit i a la prevenció, els indicadors de sinistralitat urbana revelen que els accidents generals es mantenen en la mitjana. En matèria de prevenció, la policia local de Palafolls destaca pel seu alt volum de controls d'alcoholèmia, realitzant fins a 80 proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants, quan la mitjana de la província en municipis similars al nostre està entorn torna a les 22. Amb totes aquestes proves han tingut gairebé un 9% de positius. Finalment, l'anàlisi de la gestió econòmica mostra una contenció en la despesa general. Palafolls destina a la seva policia local 130 euros per habitant, dada que equival entorn a uns 10,5% del pressupost corrent del consistori i queda per sota dels 147 euros i mig que es destinen a la mitjana del tram municipal. No obstant això, quan s'analitza el rendiment d'aquesta inversió, es constata que el cost per hora de treball efectiva d'un policia a Palafolls és major que no pas la mitjana. I l'Ajuntament de Palafolls dissenyarà finalment la imatge de la Festa de l'Esport del nostre municipi després que el concurs hagi quedat desert. L'Ajuntament ha declarat desert el concurs públic per escollir la imatge gràfica de la 5a edició de la Festa de l'Esport. Aquesta edició, la d'enguany, compta amb una rellevància històrica afegida, ja que coincideix exactament amb la commemoració del 30è aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. Davant d'aquesta resolució, el mateix consistori se l'ha encarregat d'elaborar directament el disseny definitiu que il·lustrarà finalment la celebració. Segons s'ha donat a conèixer, el certamen es va presentar un total de 5 propostes, de les quals només 3 van ser admeses definitivament en el procés de selecció. Tot i el volum de candidatures, el jurat va acabar decidint que cap d'elles s'ajustava plenament a l'essència de la convocatòria, deixant, doncs, sense adjudicar el premi de 300 euros que estava destinat a la persona guanyadora d'aquest certamen. La regidora d'Esports de Palafolls, Marta Lavar, agraeix la participació de tots els concursants en aquest certamen, però explica que no hi havia cap de les propostes que reunís les condicions demanades.
2: La veritat és que volem agrair la participació perquè hem tingut diverses propostes, però finalment el jurat va decidir, doncs, que quedés desert el concurs. No hi havia cap dels cartells que acabés de reunir, diguéssim, els requisits, no?, que demanàvem, que era, doncs, això, no reflectir, doncs, els 30 anys del Palauet, l'Esport de Palafolls, etc. Hi havia una miqueta de molta varietat, però finalment, doncs, el jurat va decidir que no hi havia cap al 100% que per escollir, i es va quedar desert el premi. Una llàstima, però bé, igualment agrair a tothom que va presentar els seus treballs.
0: En concret, el jurat ha justificat la decisió de deixar el concurs desert basant-se en 3 motius principals: la manca d'un protagonisme visual clar i central de l'arquitectura singular del Palauet, el fet de no reflectir de manera òbvia la importància de la celebració d'aquests 30 anys de l'equipament, i finalment també la falta de representació de gran diversitat de disciplines que realitzen actualment les diferents entitats i clubs esportius de la nostra vila. Tots aquests criteris estaven recollits explícitament a les bases reguladores de la competició. La imatge que dissenyarà directament l'Ajuntament servirà per vestir la publicitat, la cartelleria i els trofeus que es lliuraran als esportistes locals guardonats aquest proper dia 6 de setembre, diumenge, a l'interior del pavelló, que és quan precisament es va inaugurar exactament el mateix dia, 6 de setembre, però de l'any 1996, i que s'ha consolidat el Palauet com a principal motor esportiu del nostre municipi. I s'inicia la licitació de la nova comissaria de la policia local de Blanes. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha aprovat oficialment l'inici de la licitació per la construcció de la nova comissaria de la policia local i de protecció civil. El ple d'agost va donar llum verda al projecte amb el suport de gairebé totes les forces polítiques i l'única abstenció de la CUP. Amb un pressupost de més de 7 milions d'euros, la inversió final s'ha ampliat per tal d'incloure tant l'edificació de la prefectura com també l'urbanització dels entorns i el tancament de la parcel·la. El nou complex policial s'ubicarà just davant de l'escola Safor Canera i tindrà unes superfície construïda de més de 3.000 metres quadrats, cosa que quadriplicarà l'espai de la comissaria actual de l'avinguda de Joan Carles I, inaugurada als anys 80. El nou edifici resoldrà els problemes d'espai i de circulació interna mitjançant la incorporació de despatxos suficients, una sala de crisi, àrees de reunions, vestuaris amplis, magatzems i també un circuit de seguretat adaptat a la custòdia dels detinguts. Un cop denúncia es publica al Diari Oficial de la Unió Europea, les empreses interessades disposaran de fins a 2 mesos per presentar les seves ofertes. Després del procés d'adjudicació i de la signatura del contracte, els treballs hauran de començar en un termini màxim d'un mes i tindran una durada màxima prevista d'entorn a 20 mesos, doncs, de treballs. Anem tard, anem a fer una ullada a la nostra hemeroteca. Com sempre, primer ens fixem a tal dia com avui. Ara fa un any us explicàvem un incendi forestal a Malgrat que cremava 2.500 metres quadrats de vegetació. Just fa un any un incendi forestal cremava aquestes 2.500 metres quadrats de vegetació a Malgrat en una zona de matolls propera a Nacional 2, a l'altura just de la comissaria de la policia local. El foc es va declarar poc després de les de 4:45 de la tarda i tot i que inicialment era poca intensitat, el vent va afavorir que les flames s'estenguessin per la zona. Hi van intervenir dues dotacions dels bombers procedents de parcs de Pineda i de Tordera i van aconseguir extingir completament l'incendi poc després de les 5 de la tarda. I ara fa 5 anys, Malgrat de Mar i Blanes treballaven conjuntament per protegir la desembocadura de la Tordera. Els dos municipis havien iniciat un procés participatiu perquè la ciutadania pogués aportar la seva opinió sobre les mesures necessàries per tal de preservar aquest espai natural. Uns mesos després, des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar admetien que el procés s'havia alentit, però asseguraven que es mantenien les ganes i la voluntat d'avançar. I fa 10 anys hi havia polèmica pel pregó de la Festa Major de Palafolls. Aquell 2016, el pregó de Festa Major, com ja havia informat aquesta emissora, aniria entorn a una pel·lícula dividida en 6 episodis que feien referència a l'actualitat del municipi. Un d'aquests hi apareixien els legionaris, cosa que havien encès els ànims de les xarxes socials en vincular el títol del pregó sota el volcà lèsbic amb la presència dels exmilitars. Això sumat a l'aparició a internet d'un vídeo on apareixien homes transvestits que oficialment no tenien res a veure amb el pregó, segons l'organització, havia acabat de sacsejar les xarxes socials que aquells dies anaven plenes de crítiques i injúries cap al pregó. Un pregó que, per cert, es va acabar celebrant, però amb la presència de diferents furgones dels Mossos d'Esquadra al voltant de la plaça de Popiqués, on llavors es feia el pregó de la Festa Major de Palafolls. I fins aquí la nostra hemeroteca d'avui. Avui la mínima sí que ha estat per sota dels 20 graus. Hem tingut 17 graus i mig de mínima al nostre municipi en aquest final del mes d'agost i la màxima no ha arribat als 30. Mica a mica van davallant les temperatures, tot i així continuen sent bastant agradables. Recuperem la veu del nostre meteoròleg habitual, en Quim Serra, que torna de les vacances. Què tal, Quim? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant d'una continuïtat de la situació meteorològica, continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor, calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, prop de la costa entre els 29 i els 30, per tant, ambient, doncs això, que torna a ser força càlid a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui, giren cap a component sud aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la amb una lleugera mar de fons aquest matí que anirà menys amb el pas de les hores. De cara a demà, la diferència respecte a avui és que tindrem vent de garbí moderat que bufarà ja cap a la recta final del matí durant tota la tarda i això farà que la mar també s'alteri. A primera hora encara hi haurà marejol, però augmentant a maror de cara al migdia i sobretot durant la tarda a tota la costa maresmenca amb domini del sol, com avui, amb unes temperatures que s'han de mantenir demà sense canvis importants.
0: Doncs gràcies, Quim. Demà actualitzem la informació meteorològica. Ara arriba el moment de posar punt i final al nostre informatiu d'avui. We'll be right back.

0: marxa, ben com sempre, fent el resum de les informacions més destacades que us hem explicat a l'informatiu d'avui a Ràdio Palafolls, començant per la tradicional ruta històrica teatralitzada de Palafolls, que retrocedirà demà a les 7 de la tarda fins l'any 1888 per recrear en primera persona els seus estralls econòmics i socials que va provocar la plaga de la filoxera al camp català. Sota el guiatge de l'historiador local Xavier Saligru, aquesta activitat gratuïta i a l'aire lliure s'iniciarà a la plaça Major sense necessitat d'inscripció prèvia per fer un recorregut d'hora i mitja pel nucli antic de Palafolls. I a partir d'aquesta propera tardor s'estrenarà un nou servei aquí a Palafolls. En una unitat mòbil de la Policia Nacional visitarà el nostre poble per tal de tramitar el DNI de forma molt més àgil que fins ara. Amb aquesta mesura s'evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se dues vegades per tal de fer el tràmit. El sistema farà servir les unitats mòbils especials de seguretat de la Policia Nacional, conegudes com a BIDOC, que estan completament equipades per fer l'expedició d'aquest document, un servei que es preveu activar d'aquí unes setmanes ja durant la propera tardor. I avui ens hem fixat en el balanç de seguretat de Palafolls, de la policia local de Palafolls, amb dades corresponents a l'any passat, que destaca que la taxa de delictes ha baixat fins als 39,3 infraccions per cada 1.000 habitants, aconseguint la dada més baixa registrada des de la pandèmia, tot i mantenir-se encara per sobre de la mitjana de municipis similars al nostre. Les dades oficials recullen que gairebé el 47% d'aquests fets corresponen a infraccions contra el patrimoni, com els furts, mentre que l'eficàcia policial de la policia local de Palafolls resol gairebé 4 de cada 10 casos. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu recollides al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Ho deixem aquí, demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb tota l'actualitat de Palafolls i comarca, a l'informatiu d'aquesta casa, de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salicru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major, a partir de 2:15 del vespre al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 10:45 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: The Horror Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tot i ser 31 d'agost, nosaltres seguim jugant també al Degorra Express aquesta tarda de dilluns. Abans, fem un recordatori. El divendres a la tarda jugàvem per un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos amb quins pobles estava agermanat Palafolls, com a mínim un d'aquests pobles. Doncs podíem parlar de Popi, podíem parlar d'Axleterms, podíem parlar també d'Estegna o, en la vessant solidària, Sant Isidro a Nicaragua. Entre les diferents respostes correctes, un guanyador. En aquest cas, l'Ernest Gai, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I ara ens centrem amb la pregunta d'aquesta tarda, on posem en joc un parell d'entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquells que resisteixen a que acabi l'estiu poden acabar les seves vacances en remull, utilitzant doncs qualsevol dels tobogans, de les piscines, de les instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que tenim davant per davant de la ràdio. Dues entrades per anar a Marineland, avui jugant amb nosaltres i amb els jocs tradicionals. Atenció, ens centrem. Avui parlem del parxís. Qui no ha jugat mai en una d'aquestes tardes o fins i tot vespres, nits, al parxís? Doncs bé, el parxís té les seves regles bàsiques. No aquelles que ens inventem quan juguem a casa. No, no, de les regles habituals. Ens centrem precisament en aquestes regles i avui volem que ens diguis una fitxa perquè comenci el seu trajecte, perquè surti de casa, per entendre'ns, quin número ha de sortir en el dau. És a dir, hi ha una xifra, de l'1 al 6, que hem d'aconseguir per fer sortir una fitxa de casa i començar a moure'ns per al taulell. Un número d'aquest dau. Quina és la xifra que busquem avui? Dóna'ns la resposta i podràs entrar dins el sorteig de dues entrades a Marineland.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Degorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: 24 hores de bona música.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 31 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I és que ja som de festa major, repassem els actes al nostre municipi, a Palafolls, avui a partir de les 7 de la tarda i a la inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic, una exposició que trobareu a la sala d'exposicions del Música i Dansa a càrrec de Mercè Masferrer. Demà dimarts, ruta històrica teatralitzada amb en Xavier Salicru, en punt de sortida a les 7 de la tarda des de l'Ajuntament de Palafolls. El títol d'aquest any és La filoxera ens ha mort els ceps, Palafolls 1888. Dimecres, dia 2 de setembre, tindrem mostra de twirling. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet a càrrec del Twirling Palafolls.
0: No t'ho perdis.
1: I el dijous, el pregó de festa major. Serà a partir de 9:45 del vespre al Palauet. Tot seguit, una cercavila des del Palauet fins a arribar a la plaça de Popi amb la colla gegantera i també els Diables Folls per començar aproximadament cap a 10:45 de la nit al Castell de Focs de Festa Major des de la plaça de Popi. El dijous també hi haurà la primera nit de l'Alterfesta amb els concerts de la Reina del Pop, Naïm SK i Brou. El divendres comencen els sopars a la fresca, com sempre a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 de la tarda també es farà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Petit Palafolls. I a les 7 de la tarda també està previst que comenci el Correbars, amb sortida des de la plaça de les Valls d'Ax i organitzat per els Diables Folls. Segona nit també de l'Alterfesta, a les 11 del vespre, a la plaça de Popi, amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco.
0: No t'ho perdis.
1: Al cap de setmana, òbviament, hi ha un munt d'activitats. Per exemple, el dissabte a les 11 del matí tindrem el Correjocs, amb sortida des del Fòrum Palatiolo. També el tercer campionat de botifarra, el Casal d'Avis, que començarà a les 3 de la tarda, i la Diada Castellera a les 6 de la tarda a la plaça Major. Nova nit dels sopars a la fresca a les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax i a la nit el Correfoc a partir de les 9. Apuntarem també l'agenda a la segona nit de l'Alterfesta amb els concerts de Hader, Tapeo i DJ Rulé. Serà a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi. I el diumenge tindrem campanya de donació de sang. Serà a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa. També una nova edició de la trobada de puntaires des de les 10 del matí al Parc de Joaquim Ruïda o la plantada de gegants al Fòrum Palatiolo a les 10 per seguir després una hora més tard amb la cercavila gegantera. A les 7 del vespre és l'hora de la festa de l'esport al Palauet. A les 7 també hi haurà una nova edició dels sopars a la fresca i el vespreig amb Riqui Fargas i el 11 Ideal. Serà a partir de les 8 del vespre també a la plaça de les Valls d'Any.

0: activitats, o si ja ens fixem amb les propostes al municipi de Blanes, nova sessió de música en directe amb els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous amb l'actuació en directe de Marc Anglerill.
1: No t'ho perdis.
0: I acabarem apuntant també que aquest pròxim cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, hi ha diferents activitats en motiu de les festes del barri de la carretera de Lloret, la Pedrera.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Tenia, Joan, en Lendom, game, Lendom.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tot i ser 31 d'agost, nosaltres seguim jugant també al Degorra Express aquesta tarda de dilluns. Abans fem un recordatori. El divendres a la tarda jugàvem per un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos amb quins pobles estava agermanat Palafolls, com a mínim un d'aquests pobles. Doncs podíem parlar de Popi, podíem parlar d'Axleterms, podíem parlar també d'Estegna o, en la vessant solidària, San Isidro a Nicaragua. Entre les diferents respostes correctes, un guanyador. En aquest cas, l'Ernest Gai, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I ara ens centrem en la pregunta d'aquesta tarda, on posem en joc un parell d'entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquells que resisteixen a que acabi l'estiu poden acabar les seves vacances en remull, utilitzant doncs qualsevol dels tobogans, de les piscines, de les instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que tenim davant per davant de la ràdio. Dues entrades per anar a Marineland, avui jugant amb nosaltres i amb els jocs tradicionals. Atenció, ens centrem. Avui parlem del parxís. Qui no ha jugat mai en una d'aquestes tardes o fins i tot vespres, nits, al parxís? Doncs bé, el parxís té les seves regles bàsiques. No aquelles que ens inventem quan juguem a casa. No, no, de les regles habituals. Ens centrem precisament en aquestes regles i avui volem que ens diguis una fitxa perquè comenci el seu trajecte, perquè surti de casa, per entendre'ns, quin número ha de sortir en el dau. És a dir, hi ha una xifra, de l'1 al 6, que hem d'aconseguir per fer sortir una fitxa de casa i començar a moure'ns per al taulell. Un número d'aquest dau. Quina és la xifra que busquem avui? Dóna'ns la resposta i podràs entrar dins el sorteig de dues entrades a Marineland.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls. Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci? Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
2: Busquem i triem els èxits de sempre.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
2: L'actualitat musical per a tu.
3: Ràdio Palafolls.

0: Baixen els delictes a Palafolls, però continuen per sobre de la mitjana. Segons s'exposa en l'informe de les dades dels indicadors de la policia local de Palafolls corresponents a l'any passat, el 2025, el nostre municipi ha baixat la seva taxa de delictes per cada 1.000 habitants fins als 39,3. És la taxa més baixa des de la pandèmia, però continua per sobre dels 30,4, que és la mitjana de tots els municipis de menys de 10.000 habitants de la província de Barcelona. Gairebé la meitat d'aquestes infraccions, més d'un 47%, corresponen a delictes contra el patrimoni, on predominen furts i també robatoris amb força. De tots aquests delictes denunciats, 4 de cada 10 han estat resolts per la policia local, una xifra per sobre de la mitjana, que en aquest cas es troben al 33%. Si ens fixem en els delictes denunciats, trobem que a Palafolls ja ha hagut més intents, per exemple, d'ocupació que la mitjana de municipis de menys de 10.000 habitants, però en canvi moltes menys denúncies per drogues i armes que la resta de municipis similars. Pel que fa al trànsit i la prevenció, els indicadors de sinistralitat urbana revelen que els accidents generals es mantenen en la mitjana. En matèria de prevenció, la policia local de Palafolls destaca pel seu alt volum de controls. Realitza gairebé 80 proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants, la mitjana és de 22, amb un gairebé 9% de positius. I finalment, l'anàlisi de la gestió econòmica mostra una contenció en la despesa general. Palafolls destina a la seva policia local 130 euros per habitant, dada que equival a un 10% del pressupost corrent del consistori i que queda per sota dels 147 euros i mig de la mitjana del tram municipal. No obstant això, quan s'analitza el rendiment d'aquesta inversió, es constata que el cost per hora de treball efectiva per d'un policia és major que la mitjana. L'Ajuntament acabarà dissenyant la imatge de la festa de l'esport a Palafolls després que el concurs hagi quedat desert. L'Ajuntament de Palafolls ha declarat desert el concurs públic per tal d'escollir la imatge gràfica de la cinquena festa de l'esport 2026. Aquesta edició compta amb una rellevància històrica afegida, ja que coincideix exactament amb la commemoració del 30è aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. Davant d'aquesta resolució, el mateix consistori serà l'encarregat d'elaborar directament el disseny definitiu que il·lustrarà la celebració. Segons s'ha donat a conèixer el certamen, es van presentar un total de 5 propostes, de les quals només 3 van ser admeses definitivament en el procés de selecció. Tot i el volum de candidatures, el jurat va acabar dictaminant que cap d'elles s'ajustava plenament a l'essència de la convocatòria, deixant sense adjudicar el premi de 300 euros. La imatge que dissenyarà directament l'Ajuntament servirà per vestir la publicitat, la cartelleria i els trofeus que es lliuraran als esportistes locals guardonats. Recordem que la celebració tindrà lloc el proper dia 6 de setembre a l'interior del pavelló, precisament del Palauet, que es va inaugurar exactament aquell mateix dia, el 6 de setembre, però d'any 1996, i que s'ha consolidat com el principal motor esportiu del nostre municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tot i ser 31 d'agost, nosaltres seguim jugant també al Degorra Express aquesta tarda de dilluns. Abans, fem un recordatori. El divendres a la tarda jugàvem per un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos amb quins pobles estava agermanat Palafolls, com a mínim un d'aquests pobles. Doncs podíem parlar de Popi, podíem parlar d'Axleterms, podíem parlar també d'Estegna o, en la vessant solidària, Sant Isidro a Nicaragua. Entre les diferents respostes correctes, un guanyador. En aquest cas, l'Ernest Gai, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I ara ens centrem amb la pregunta d'aquesta tarda, on posem en joc un parell d'entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquells que resisteixen a que acabi l'estiu poden acabar les seves vacances en remull, utilitzant doncs qualsevol dels tobogans, de les piscines, de les instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que tenim davant per davant de la ràdio. Dues entrades per anar a Marineland, avui jugant amb nosaltres i amb els jocs tradicionals. Atenció, ens centrem. Avui parlem del parxís. Qui no ha jugat mai en una d'aquestes tardes o fins i tot vespres, nits, al parxís? Doncs bé, el parxís té les seves regles bàsiques. No aquelles que ens inventem quan juguem a casa. No, no, de les regles habituals. Ens centrem precisament en aquestes regles i avui volem que ens diguis una fitxa perquè comenci el seu trajecte, perquè surti de casa, per entendre'ns, quin número ha de sortir en el dau. És a dir, hi ha una xifra, de l'1 al 6, que hem d'aconseguir per fer sortir una fitxa de casa i començar a moure'ns per al taulell. Un número d'aquest dau. Quina és la xifra que busquem avui? Dóna'ns la resposta i podràs entrar dins el sorteig de dues entrades a Marineland.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local Xavier Salicru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de Festa Major a partir de 2:15 del vespre al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 2:15 de la nit, castell de focs de Festa Major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tot i ser 31 d'agost, nosaltres seguim jugant també al de Gorra Express aquesta tarda de dilluns. Abans, fem un recordatori. El divendres a la tarda jugàvem per un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos amb quins pobles estava agermanat Palafolls, com a mínim un d'aquests pobles. Doncs podíem parlar de Popi, podíem parlar d'Axleterms, podíem parlar també d'Estegna o, en la vessant solidària, San Isidro a Nicaragua. Entre les diferents respostes correctes, un guanyador. En aquest cas, l'Ernest Gai, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I ara ens centrem amb la pregunta d'aquesta tarda, on posem en joc un parell d'entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquells que resisteixen a que acabi l'estiu poden acabar les seves vacances en remull, utilitzant doncs qualsevol dels tobogans de les piscines, de les instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que tenim davant per davant de la ràdio. Dues entrades per anar a Marineland, avui jugant amb nosaltres i amb els jocs tradicionals. Atenció, ens centrem. Avui parlem del parxís. Qui no ha jugat mai en una d'aquestes tardes o fins i tot vespres, nits, al parxís? Doncs bé, el parxís té les seves regles bàsiques. No aquelles que ens inventem quan juguem a casa. No, no, de les regles habituals. Ens centrem precisament en aquestes regles i avui volem que ens diguis una fitxa perquè comenci el seu trajecte, perquè surti de casa, per entendre'ns, quin número ha de sortir en el dau. És a dir, hi ha una xifra, de l'1 al 6, que hem d'aconseguir per fer sortir una fitxa de casa i començar a moure'ns per al taulell. Un número d'aquest dau. Quina és la xifra que busquem avui? Dóna'ns la resposta i podràs entrar dins el sorteig de dues entrades a Marineland.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra.

0: Emma!
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La ruta històrica teatralitzada de demà dimarts ens transportarà al Palafolls de 1888 en plena crisi per la filoxera. Aquest dimarts, a partir de les 7, es farà una de les activitats culturals més esperades que s'organitzen a l'entorn de la Festa Major amb la tradicional ruta històrica teatralitzada. Es tracta d'una proposta gratuïta a l'aire lliure que convida els veïns i visitants a recórrer el nucli antic de la vila mentre es descobreix de forma amena i didàctica el passat del nostre municipi. Enguany, el relat històric que ens presentarà l'historiador local Xavier Salicru retrocedirà fins l'any 1888, una època marcada pels devastadors efectes de la filoxera al camp català, una plaga que va matar gran part de la vinya catalana i també va afectar, evidentment, la nostra localitat. L'eix conductor de la ruta serà la figura de l'aleshores alcalde de Palafolls, un personatge que guiarà els assistents a través d'aquell context de crisi per proposar-los una solució que permeti superar el desastre. Ho explica el mateix Xavier Salicru a aquesta emissora.
1: Que és un moment en què ja tots els cepges són morts, i hi ha un palafollenc, un gran personatge que en aquell moment és alcalde i és qui ens acompanyarà en aquest recorregut, que ens proposarà proposaran a la gent de Palafolls una solució, no, doncs, per superar aquest desastre que ha provocat la filoxera, no? Arrencarem la ruta i aquest personatge, no, que mantenim encara una mica l'anonimat per no desvetllar massa, doncs ens explicarà tots aquests secrets i misteris i misèries i alegries d'aquells palafollencs del 1888.
0: La ruta s'iniciarà a la plaça Major i no cal inscripció prèvia. El recorregut mantindrà l'esperit i el funcionament d'anys anteriors. Ho farem en una travessa aproximadament hora i mitja pels indrets més singulars del centre de la nostra localitat, tot i que sabem que l'itinerari transcorrerà pel centre de la vila. La Salicru no vol explicar on acabarà per tal de no espatllar la intriga de la representació, tot i que s'ha revelat que acabarà a la zona de l'entorn del carrer de Dalt.
1: La ruta d'enguany teatralitzada seguirà una mica el format d'altres anys, no? Amb una durada d'una hora i mitja, també. Com altres anys, no? També sortirem de l'Ajuntament amb un recorregut, com fem sempre pel centre, com és costum, i amb un punt final que no desvetllarem el punt exacte on acabem, perquè si no hi explicaríem massa de la història, però podem dir per allà l'entorn del carrer de Dalt, Un recorregut d'una hora i mitja. I qui vulgui venir, doncs només ha d'estar el proper dimarts 1 de setembre a les 7 a l'Ajuntament i sobretot saber que no cal inscripció, per tant, només ser allà a les 7 i doncs ja...
0: Aquesta és la proposta d'enguany d'aquesta ruta teatralitzada que organitza cada any Xavier Salicru, que és expert en els diferents passatges històrics de la nostra localitat i des de fa anys signa aquesta ruta didàctica on desvetlla alguns dels aspectes de la nostra història local.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tot i ser 31 d'agost, nosaltres seguim jugant també al Degorra Express aquesta tarda de dilluns. Abans fem un recordatori. El divendres a la tarda jugàvem per un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos amb quins pobles estava agermanat Palafolls, com a mínim un d'aquests pobles. Doncs podíem parlar de Popi, podíem parlar d'Axleterms, podíem parlar també d'Estegna o, en la vessant solidària, San Isidro a Nicaragua. Entre les diferents respostes correctes, un guanyador. En aquest cas, l'Ernest Gai, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I ara ens centrem amb la pregunta d'aquesta tarda, on posem en joc un parell d'entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquells que resisteixen a que acabi l'estiu poden acabar les seves vacances en remull, utilitzant doncs qualsevol dels tobogans, de les piscines, de les instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que tenim davant per davant de la ràdio. Dues entrades per anar a Marineland, avui jugant amb nosaltres i amb els jocs tradicionals. Atenció, ens centrem. Avui parlem del parxís. Qui no ha jugat mai en una d'aquestes tardes o fins i tot vespres, nits, al parxís? Doncs bé, el parxís té les seves regles bàsiques. No aquelles que ens inventem quan juguem a casa. No, no, de les regles habituals. Ens centrem precisament en aquestes regles i avui volem que ens diguis una fitxa perquè comenci el seu trajecte, perquè surti de casa, per entendre'ns, quin número ha de sortir en el dau. És a dir, hi ha una xifra, de l'1 al 6, que hem d'aconseguir per fer sortir una fitxa de casa i començar a moure'ns per al taulell. Un número d'aquest dau. Quina és la xifra que busquem avui? Dóna'ns la resposta i podràs entrar dins el sorteig de dues entrades a Marineland.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Degorra Express.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
3: Visita el portal
2: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
4: 24 hores de bona música.

0: acte històrica teatralitzada amb en Xavier Salicru, amb punt de sortida a les 7 de la tarda des de l'Ajuntament de Palafolls. El títol d'aquest any és La filoxera ens ha mort els ceps, Palafolls 1888. Dimecres, dia 2 de setembre, tindrem mostra de twirling. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls.
1: No t'ho perdis.
0: I el dijous, el pregó de festa major. Serà a partir de 9:45 del vespre al Palauet. Tot seguit, una cercavila des del Palauet fins a arribar a la plaça de Popi amb la colla gegantera i també els Diables Folls per començar aproximadament cap a 10:45 de la nit al castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. El dijous també hi haurà la primera nit de l'Altarfesta amb els concerts de la reina del pop, Naïm SK i Brou. El divendres comencen els sopars a la fresca, com sempre a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 de la tarda també es farà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 de la tarda també està previst que comenci el Correbars, amb sortida des de la plaça de les Valls d'Ax i organitzat per els Diables Folls. Segona nit també de l'Altarfesta, a les 11 del vespre a la plaça de Popi, amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco.
1: No t'ho perdis.
0: Al cap de setmana, òbviament, hi ha un munt d'activitats. Per exemple, el dissabte a les 11 del matí tindrem el Correjocs amb sortida des del Fòrum Palatiolo. També el tercer campionat de botifarra, el Casal d'Avis, que començarà a les 3 de la tarda, i la Diada Castellera a les 6 de la tarda a la plaça Major. Nova nit dels sopars a la fresca a les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax i a la nit el Correfoc a partir de les 9. Apuntarem també l'agenda a la segona nit de l'Altarfesta amb els concerts de Hader, Tapeo i DJ Rulé. Serà a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi. I el diumenge tindrem campanya de donació de sang. Serà a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa. També una nova edició de la Trobada de Puntaires, des de les 10 del matí al Parc de Joaquim Ruïda, o la plantada de gegants al Fòrum Palatiolo a les 10, per seguir després una hora més tard amb la cercavila gegantera. A les 7 del vespre és l'hora de la Festa de l'Esport al Palauet. A les 7 també hi haurà una nova edició dels sopars a la fresca i el vespreig amb Ricky Fargas i el 11 Ideal. Serà a partir de les 8 del vespre també a la plaça de les Valls d'Ax.
1: No t'ho perdis.
0: Si seguim avançant, parlarem també d'altres propostes al llarg dels diferents municipis que visitem, com per exemple a Pineda. Dir-vos que el pròxim 3 de setembre es reprèn el grup de suport a la lactància materna, una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia a càrrec de Sara Bernell, que és infermera de l'EAP de Pineda al consultori de Poble Nou. De Calella apuntarem a l'agenda proposta musical per aquest mateix vespre. A partir de les 9, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, hi haurà concert homenatge a Paco de Lucía a càrrec del trio Sirocco. Més enllà també del pròxim cap de setmana, apuntarem que el dissabte i el diumenge arriben les festes del veïnat de Fibra Color, al local social, amb diferents activitats. O si ja ens fixem amb les propostes al municipi de Blanes, nova sessió de música en directe amb els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous, amb l'actuació en directe de Marc Anglerill.
1: No t'ho perdis.
0: I acabarem apuntant també que aquest pròxim cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, hi ha diferents activitats en motiu de les festes del barri de la carretera de Lloret, La Pedrera.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tot i ser 31 d'agost, nosaltres seguim jugant també al Degorra Express aquesta tarda de dilluns. Abans, fem un recordatori. El divendres a la tarda jugàvem per un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos amb quins pobles estava agermanat Palafolls, com a mínim un d'aquests pobles. Doncs podíem parlar de Popi, podíem parlar d'Axleterms, podíem parlar també d'Estegna o, en la vessant solidària, Sant Isidro a Nicaragua. Entre les diferents respostes correctes, un guanyador. En aquest cas, l'Ernest Gai, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I ara ens centrem amb la pregunta d'aquesta tarda, on posem en joc un parell d'entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquells que resisteixen a que acabi l'estiu poden acabar les seves vacances en remull, utilitzant doncs qualsevol dels tobogans, de les piscines, de les instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que tenim davant per davant de la ràdio. Dues entrades per anar a Marineland, avui jugant amb nosaltres i amb els jocs tradicionals. Atenció, ens centrem. Avui parlem del parxís. Qui no ha jugat mai en una d'aquestes tardes o fins i tot vespres, nits, al parxís? Doncs bé, el parxís té les seves regles bàsiques. No aquelles que ens inventem quan juguem a casa. No, no, de les regles habituals. Ens centrem precisament en aquestes regles i avui volem que ens diguis una fitxa perquè comenci el seu trajecte, perquè surti de casa, per entendre'ns, quin número ha de sortir en el dau. És a dir, hi ha una xifra, de l'1 al 6, que hem d'aconseguir per fer sortir una fitxa de casa i començar a moure'ns per al taulell. Un número d'aquest dau. Quina és la xifra que busquem avui? Dóna'ns la resposta i podràs entrar dins el sorteig de dues entrades a Marineland.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Palafolls incorporarà una unitat mòbil de la Policia Nacional per agilitzar la renovació del DNI en una sola visita. Tal com ja es fa en d'altres municipis, el nostre disposarà a partir d'aquesta propera tardor d'un nou servei especial d'unitat mòbil de la Policia Nacional que permetrà als veïns renovar o expedir el seu DNI de manera molt més ràpida i àgil. Aquesta iniciativa suposa un gran avenç administratiu pels ciutadans, ja que posarà fi al sistema que s'havia utilitzat fins ara, el qual obligava els ciutadans a haver de comparèixer fins a dues vegades a la caserna de la policia. Una primera, doncs, per fer tota la tramitació de les dades, i una segona cita passat uns dies per poder recollir físicament el document, el nou DNI. L'objectiu de l'Ajuntament, que fa temps que treballa en trobar solucions per agilitzar aquestes gestions de caràcter obligatòria, és una unitat mòbil de la Policia Nacional que es desplaçarà regularment fins aquí a Palafolls. Amb la implementació d'aquest sistema, d'aquest servei, els usuaris podran completar tot el procés i marxar cap a casa ja amb el nou carnet d'identitat a la mà en una única visita. Aquest canvi operatiu és possible gràcies a l'ús dels vehicles especials de la Policia Nacional, coneguts tècnicament amb el nom de BIDOC, i que estan totalment equipats per fer la tramitació d'aquesta expedició de documents en municipis que no disposen d'una comissaria fixa de la Policia Nacional. Aquesta actuació forma part de les iniciatives destinades a apropar l'administració de l'Estat a la ciutadania i a reduir el que es coneix com a bretxa digital. Segons ha pogut saber aquesta emissora, en breu es donen a terme les proves pilots per comprovar l'efectivitat i la connectivitat del sistema. Un cop verificat que tot funciona correctament, la previsió és que el servei s'estreni oficialment ja de cara a aquesta propera tardor. I parlant de policia, també hem conegut que s'ha iniciat la licitació de la nova caserna de la policia local de Blanes. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ja ha aprovat oficialment l'inici de la licitació per la construcció d'aquesta nova comissaria de la policia local i de protecció civil. El ple d'aquest mes d'agost ha donat llum verda al projecte amb el suport de gairebé totes les forces polítiques i l'única abstenció de la CUP. Amb un pressupost de més de 7 milions d'euros, la inversió final s'ha ampliat per incloure també, a banda de l'edificació de la prefectura, l'urbanització dels entorns i el tancament de la parcel·la. El nou complex policial s'ubicarà just davant de l'escola Saforcanera i tindrà una superfície construïda de més de 3.000 metres quadrats, cosa que gairebé quadriplica l'espai de la comissaria actual situada a l'avinguda de Joan Carles I, que va ser inaugurada ja als anys 80. Un nou edifici resoldrà els problemes d'espai i de circulació interna mitjançant la incorporació de despatxos suficients, una sala de crisi, àrees de reunions, vestuaris amplis, magatzems i un circuit de seguretat adaptat a la custòdia dels detinguts. Un cop es publiqui ja aquest anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves ofertes. Després del procés d'adjudicació i de la signatura del contracte, els treballs començaran en un termini màxim de 30 dies i tindran una durada aproximada de 20 mesos.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: de l'Horror Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Tot i ser 31 d'agost, nosaltres seguim jugant també al de Gorra Express aquesta tarda de dilluns. Abans, fem un recordatori. El divendres a la tarda jugàvem per un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos amb quins pobles estava agermanat Palafolls, com a mínim un d'aquests pobles. Doncs podíem parlar de Popi, podíem parlar d'Axleterms, podíem parlar també d'Estegna o, en la vessant solidària, Sant Isidro a Nicaragua. Entre les diferents respostes correctes, un guanyador. En aquest cas, l'Ernest Gai, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I ara ens centrem amb la pregunta d'aquesta tarda, on posem en joc un parell d'entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquells que resisteixen a que acabi l'estiu poden acabar les seves vacances en remull, utilitzant doncs qualsevol dels tobogans, de les piscines, de les instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que tenim davant per davant de la ràdio. Dues entrades per anar a Marineland, avui jugant amb nosaltres i amb els jocs tradicionals. Atenció, ens centrem. Avui parlem del parxís. Qui no ha jugat mai en una d'aquestes tardes o fins i tot vespres, nits, al parxís? Doncs bé, el parxís té les seves regles bàsiques. No aquelles que ens inventem quan juguem a casa. No, no, de les regles habituals. Ens centrem precisament en aquestes regles i avui volem que ens diguis una fitxa perquè comenci el seu trajecte, perquè surti de casa, per entendre'ns, quin número ha de sortir en el dau. És a dir, hi ha una xifra, de l'1 al 6, que hem d'aconseguir per fer sortir una fitxa de casa i començar a moure'ns per al taulell. Un número d'aquest dau. Quina és la xifra que busquem avui? Dóna'ns la resposta i podràs entrar dins el sorteig de dues entrades a Marineland.
3: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Eh?
8: Per començar aquests canvis de direcció que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Ràdio Palafolls.

0: Τρέμει. Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tot i ser 31 d'agost, nosaltres seguim jugant també al Degorra Express aquesta tarda de dilluns. Abans, fem un recordatori. El divendres a la tarda jugàvem per un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos amb quins pobles estava agermanat Palafolls, com a mínim un d'aquests pobles. Doncs podíem parlar de Popi, podíem parlar d'Axleterms, podíem parlar també d'Estegna o, en la vessant solidària, San Isidro a Nicaragua. Entre les diferents respostes correctes, un guanyador. En aquest cas, l'Ernest Gai, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I ara ens centrem amb la pregunta d'aquesta tarda, on posem en joc un parell d'entrades per anar al

0: parc aquàtic i dofinari Marineland, aquells que resisteixen a que acabi l'estiu poden acabar les seves vacances en remull, utilitzant doncs qualsevol dels tobogans de les piscines de les instal·lacions d'aquest parc aquàtic i dofinari que tenim davant per davant de la ràdio. Dues entrades per anar a Marineland, avui jugant amb nosaltres i amb els jocs tradicionals. Atenció, ens centrem. Avui parlem del parxís. Qui no ha jugat mai en una d'aquestes tardes o fins i tot vespres, nits, al parxís? Doncs bé, el parxís té les seves regles bàsiques. No aquelles que ens inventem quan juguem a casa. No, no, de les regles habituals. Ens centrem precisament en aquestes regles i avui volem que ens diguis una fitxa perquè comenci el seu trajecte, perquè surti de casa, per entendre'ns, quin número ha de sortir en el dau. És a dir, hi ha una xifra, de l'1 al 6, que hem d'aconseguir per fer sortir una fitxa de casa i començar a moure'ns per al taulell. Un número d'aquest dau. Quina és la xifra que busquem avui? Dóna'ns la resposta i podràs entrar dins el sorteig de dues entrades a Marineland.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
3: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM. Ah.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del
1: De Gorra Express d'avui.
0: Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau.
2: De Gorra Express. Música sense interrupcions.
0: Fins demà.
3: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

La tradicional ruta històrica teatralitzada de Palafolls retrocedirà aquest dimarts a les 7 de la tarda fins l'any 1888 per tal de recrear en primera persona els greus estralls econòmics i socials que va provocar la plaga de la filoxera al camp català i també al palafollenc. Sota el guiatge de l'historiador local Xavier Salicru, aquesta activitat gratuïta a l'aire lliure s'iniciarà a la plaça Major sense necessitat d'inscripció prèvia per tal de fer un recorregut d'hora i mitja pel nucli antic de la nostra vila. Els participants podran seguir la figura de l'alcalde de l'època en una travessa d'intriga teatral en el final del qual es manté encara en secret, tot i que sí que s'ha revelat que al final de tot aquest circuit serà entorn al carrer de Dalt. Avui és dilluns, últim 31 d'agost del 2026.

0: Avui a l'informatiu també us explicarem que a partir d'aquesta propera tardor s'estrenarà un nou servei aquí a Palafolls, on una unitat mòbil de la policia visitarà el nostre poble per tal de tramitar el DNI de forma molt més àgil que no pas ara. Aquesta mesura evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se fins a dues vegades per tal de fer el tràmit. El sistema farà servir les unitats mòbils especials de seguretat de la Policia Nacional, conegudes amb el nom de BIDOC, que estan completament equipades per fer l'expedició al moment, un servei que es preveu activar després d'unes properes proves pilots a partir, com dèiem, d'aquesta tardor. I el darrer balanç de seguretat de Palafolls, corresponents a dades del 2025 de l'any passat, destaca que la taxa de delictes ha baixat fins als 39,3 infraccions per cada 1.000 habitants, aconseguint la dada més baixa registrada després de la pandèmia, tot i mantenir-se encara per sobre de la mitjana dels municipis similars al nostre. Les dades oficials recullen que gairebé el 47% d'aquests fets corresponen a infraccions contra el patrimoni, com són furts, mentre que l'eficàcia policial resol gairebé 4 de cada 10 casos. Alhora, la gestió destaca per un alt volum de controls d'alcoholèmia aquí a Palafolls i una contenció de la despesa global pel cos per sota de la mitjana del cos policial, malgrat registrar, això sí, un cos d'hora molt més efectiva que d'altres poblacions similars a Palafolls. I l'Ajuntament assumirà de manera directa el disseny artístic del proper cartell de la 5a Festa de l'Esport del 2026, que per cert se celebra aquest cap de setmana, després que el jurat hagi decidit declarar completament desert el concurs públic previst per triar la imatge. Tot i que es van rebre 5 propostes, se'n van emetre 3, cap d'elles va aconseguir recollir l'essència històrica dels 30 anys del pavelló municipal del Palauet, ni tampoc reflectir visualment la gran diversitat d'entitats esportives de la vila, que al final, al cap i a la fi, era el que es demanava en el concurs. Aquesta resolució fa que el premi de 300 euros quedi sense guanyador i que el disseny final es presenti directament de cara a la celebració del 6 de setembre. I avui, que sembla que parlarem molt de la policia, també ho farem de la població veïna de Blanes, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa la licitació pública per la construcció de la nova comissaria de la policia local d'aquesta ciutat i que també acollirà el cos de protecció civil. Serà sota un pressupost de licitació que superarà els 7 milions d'euros. El projecte compta amb un ampli suport del ple municipal i preveu un equipament d'última generació de més de 3.000 metres quadrats davant l'escola Safurcanera, quadriplicant així l'espai de les dependències actuals, que data dels anys 80. Un cop l'anunci oficial es publiqui en aquest cas en el butlletí de la Unió Europea, doncs s'obrirà el termini de presentació d'ofertes de 2 mesos amb una durada estimada de les obres d'entorn als 20 mesos. I darrer dia de l'estiu meteorològic amb un temps estable i completament assolellat a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, mar en estat de marejola a tota la costa comarcal, les temperatures mínimes es mantenen excepte a les fondalades de l'interior de la nostra comarca, on seran una mica més baixes que no pas ahir. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. La ruta històrica teatralitzada de demà dimarts ens transportarà al Palafolls de 1888 en plena crisi de la filoxera. Aquest dimarts, a partir de les 7, es farà una de les activitats culturals més esperades que s'organitzen a l'entorn de la Festa Major amb la tradicional ruta històrica teatralitzada. Es tracta d'una proposta gratuïta a l'aire lliure que convida a recórrer el nucli antic de la nostra vila mentre alhora es descobreix de forma amena i didàctica el passat del nostre municipi. Enguany, el relat històric que es presentarà l'historiador local, en Xavier Salicru, retrocedirà fins l'any 1888, una època marcada pels devastadors efectes de la filoxera al camp català, una plaga que va matar gran part, per exemple, de la vinya catalana i també va afectar, com no, a la nostra vila. L'eix conductor de la ruta serà la figura de l'aleshores alcalde de Palafolls, un personatge que serà qui acabarà guiant els assistents a través d'aquell context de crisi per posar-los una solució que permeti superar el desastre. Ho explica el mateix Xavier Salicru.
1: Que és un moment en què ja tots els ceps ja són morts i hi ha un palafollenc, un gran personatge que en aquell moment és alcalde i és qui ens acompanyarà en aquest recorregut, que ens proposarà proposaran a la gent de Palafolls una solució, no, doncs, per superar aquest desastre que ha provocat la filoxera, no? arrencarem la ruta i aquest personatge, no?, que mantenim encara una mica l'anonimat per no desvetllar massa, doncs ens explicarà tots aquests secrets i misteris i misèries i alegries d'aquells palafollencs del 1888.
0: La ruta s'iniciarà a la plaça Major i no cal inscripció prèvia. El recorregut mantindrà l'esperit i el funcionament d'altres anys, oferint una travessa d'entorn una hora i mitja pels indrets més singulars del nostre municipi. Tot i que sabem que l'itinerari transcorrerà pel centre de Palafolls, Salicru no vol explicar on acabarà aquesta ruta per tal de no espatllar tampoc la intriga de la representació, tot i que sí que ha revelat que s'acabarà entorn a la zona del carrer de dalt.
1: La ruta d'enguany teatralitzada seguirà una mica el format d'altres anys, no?, amb una durada d'una hora i mitja també. Com altres anys, no?, també sortirem de l'Ajuntament amb un recorregut com fem sempre pel centre, com és costum, i amb un punt final que no desvetllarem el punt exacte on acabem, perquè si no hi explicaríem massa de la història, però podem dir per allà a l'entorn del carrer de dalt, un recorregut d'una hora i mitja. I qui vulgui venir, doncs només ha d'estar el proper dimarts 1 de setembre a les 7 a l'Ajuntament, i sobretot saber que no cal inscripció, per tant només ser allà a les 7 i doncs ja...
0: Palafolls incorporarà en aquest cas aquests experts, Salicru és expert, dèiem, en els diferents passatges històrics del nostre municipi i des de fa anys signa cada any una ruta didàctica on desvella alguns dels aspectes més destacats de la nostra història local. Palafolls incorporarà una unitat mòbil de la Policia Nacional per agilitzar la renovació del DNI en tan sols una visita, tal com ja es fa en d'altres municipis propers. Palafolls també disposarà a partir d'aquesta propera tardor d'un servei especial d'unitat mòbil de la Policia Nacional que permetrà als veïns renovar o expedir el seu DNI de manera molt més ràpida i també molt més àgil. Aquesta iniciativa suposa un gran avenç administratiu pels ciutadans, ja que posarà fi al sistema que s'havia utilitzat fins ara, en el qual s'obligava el ciutadà a haver de comparèixer fins a 2 vegades a la caserna de la policia. Una primera vegada era per fer tota la tramitació de les dades i la segona cita passats uns dies per tal de poder recollir el document físic. L'objectiu de l'Ajuntament, que fa temps que treballa per trobar solucions que agilitzin aquestes gestions de caràcter obligatori, és que una unitat mòbil de la Policia Nacional es desplaci regularment fins aquí a Palafolls. Amb la implementació d'aquest sistema, els usuaris podran completar tot el procés i marxar cap a casa amb el seu nou carnet d'identitat a la mà en tan sols una única visita. Aquest canvi operatiu és possible gràcies a l'ús de vehicles especials de la Policia Nacional, coneguts tècnicament amb aquest nom de BIDOC, que estan totalment equipats per fer tramitació d'expedients de documents en municipis que normalment no disposen d'una comissaria fixa del Cos Nacional de Policia. Aquesta actuació forma part de les iniciatives destinades a apropar l'administració de l'Estat a la ciutadania i a reduir la bretxa digital. Segons ha pogut saber aquesta emissora, en breu es donaran a terme ja les proves pilot per comprovar l'efectivitat i la connectivitat del sistema. Un cop verificat que tot funciona correctament, la previsió és que el servei s'estreni oficialment de cara ja a aquesta propera tardor. Doncs hem començat parlant de policia, de la Policia Nacional, ara parlem de la policia local. Baixen els delictes a Palafolls, però continuen per sobre de la mitjana. Segons s'exposa en l'informe de les dades relatives als indicadors de la policia local de Palafolls, corresponents a l'any passat, el 2025, el nostre municipi ha baixat la seva taxa de delictes per cada 1.000 habitants fins als 39,3. És la dada més baixa després de la pandèmia, però continua, això sí, per sobre dels 30,4, que ara com ara és la mitjana dels municipis de la província de Barcelona, de menys de 10.000 habitants. Gairebé la meitat d'aquestes infraccions, entorn al 47%, corresponen a delictes contra el patrimoni, on predominen els furts i també els robatoris amb força. De tots aquests delictes denunciats, 4 de cada 10 han estat resolts per la policia local, una xifra que pot estar, de fet, està per sobre de la mitjana, que ara com ara es situa entorn al 33% de casos resolts. Si es fixem en els delictes denunciats, trobem que a Palafolls, per exemple, hi ha hagut més intents d'ocupació que la mitjana dels municipis de menys de 10.000 habitants de la província, però en canvi molts menys o moltes menys denúncies per drogues i armes que la resta de municipis similars. Pel que fa al trànsit i a la prevenció, els indicadors de sinistralitat urbana revelen que els accidents generals es mantenen en la mitjana. En matèria de prevenció, la policia local de Palafolls destaca pel seu alt volum de controls d'alcoholèmia, realitzant fins a 80 proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants, quan la mitjana de la província en municipis similars al nostre està entorn a les 22. Amb totes aquestes proves han tingut gairebé un 9% de positius. Finalment, l'anàlisi de la gestió econòmica mostra una contenció en la despesa general. Palafolls destina a la seva policia local 130 euros per habitant, dada que equival a entorn a uns 10,5% del pressupost corrent del consistori i queda per sota dels 147 euros i mig que es destinen a la mitjana del tram municipal. No obstant això, quan s'analitza el rendiment d'aquesta inversió, es constata que el cost per hora de treball efectiva d'un policia a Palafolls és major que no pas la mitjana. I l'Ajuntament de Palafolls dissenyarà finalment la imatge de la Festa de l'Esport del nostre municipi després que el concurs hagi quedat desert. L'Ajuntament ha declarat desert el concurs públic per escollir la imatge gràfica de la cinquena edició de la Festa de l'Esport. Aquesta edició, la d'enguany, compta amb una rellevància històrica afegida, ja que coincideix exactament amb la commemoració del 30è aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. Davant d'aquesta resolució, el mateix consistori se l'ha encarregat d'elaborar directament el disseny definitiu que il·lustrarà finalment la celebració. Segons s'ha donat a conèixer, el certamen es va presentar un total de 5 propostes, de les quals només 3 van ser admeses definitivament en el procés de selecció. Tot i el volum de candidatures, el jurat va acabar decidint que cap d'elles s'ajustava plenament a l'essència de la convocatòria, deixant, doncs, sense adjudicar el premi de 300 euros que estava destinat a la persona guanyadora d'aquest certamen. La regidora d'Esports de Palafolls, Marta Lavar, agraeix la participació de tots els concursants en aquest certamen, però explica que no hi havia cap de les propostes que reunís les condicions demanades.
2: La veritat és que volem agrair la participació perquè hem tingut diverses propostes, però finalment el jurat va decidir, doncs, que quedés desert el concurs. No hi havia cap dels cartells que acabés de reunir, diguéssim, els requisits, no?, que demanàvem, que era, doncs, això, no?, reflectir, doncs, els 30 anys del Palauet, l'esport a Palafolls, etc. Hi havia una miqueta de molta varietat, però finalment, doncs, el jurat va decidir que no hi havia cap al 100% que per escollir, i es va quedar desert el premi. Una llàstima, però bé, igualment agrair a tothom que va presentar els seus treballs.
0: En concret, el jurat ha justificat la decisió de deixar el concurs desert basant-se en 3 motius principals: la manca d'un protagonisme visual clar i central de l'arquitectura singular del Palauet, el fet de no reflectir de manera òbvia la importància de la celebració d'aquests 30 anys de l'equipament, i finalment també la falta de representació de gran diversitat de disciplines que realitzen actualment les diferents entitats i clubs esportius de la nostra vila. Tots aquests criteris estaven recollits explícitament a les bases reguladores de la competició. La imatge que dissenyarà directament l'Ajuntament servirà per vestir la publicitat, la cartelleria i els trofeus que es lliuraran als esportistes locals guardonats aquest proper dia 6 de setembre, diumenge, a l'interior del pavelló, que és quan precisament es va inaugurar exactament el mateix dia, 6 de setembre, però de l'any 1996, i que s'ha consolidat el Palauet com a principal motor esportiu del nostre municipi. I s'inicia la licitació de la nova comissaria de la policia local de Blanes. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha aprovat oficialment l'inici de la licitació per la construcció de la nova comissaria de la policia local i de protecció civil. El ple d'agost va donar llum verda al projecte amb el suport de gairebé totes les forces polítiques i l'única abstenció de la CUP. Amb un pressupost de més de 7 milions d'euros, la inversió final s'ha ampliat per tal d'incloure tant l'edificació de la prefectura com també l'urbanització dels entorns i el tancament de la parcel·la. El nou complex policial s'ubicarà just davant de l'escola Safor Canera i tindrà unes superfície construïda de més de 3.000 metres quadrats, cosa que quadriplicarà l'espai de la comissaria actual de l'avinguda de Joan Carles I, inaugurada als anys 80. El nou edifici resoldrà els problemes d'espai i de circulació interna mitjançant la incorporació de despatxos suficients, una sala de crisi, àrees de reunions, vestuaris amplis, magatzems i també un circuit de seguretat adaptat a la custòdia dels detinguts. Un cop l'anunci es publica al Diari Oficial de la Unió Europea, les empreses interessades disposaran de fins a 2 mesos per presentar les seves ofertes. Després del procés d'adjudicació i de la signatura del contracte, els treballs hauran de començar en un termini màxim d'un mes i tindran una durada màxima prevista d'entorn a 20 mesos, doncs, de treballs. Anem tard, anem a fer una ullada a la nostra hemeroteca. Com sempre, primer ens fixem a tal dia com avui. Ara fa un any us explicàvem un incendi forestal a Malgrat que cremava 2.500 metres quadrats de vegetació. Just fa un any un incendi forestal cremava aquestes 2.500 metres quadrats de vegetació a Malgrat en una zona de matolls propera a Nacional 2, a l'altura just de la comissaria de la policia local. El foc es va declarar poc després de les de 4:45 de la tarda, i tot i que inicialment era de poca intensitat, el vent va afavorir que les flames s'estenguessin per la zona. Hi van intervenir dues dotacions dels bombers procedents de parcs de Pineda i de Tordera i van aconseguir extingir completament l'incendi poc després de les 5 de la tarda. I ara fa 5 anys, Malgrat de Mar i Blanes treballaven conjuntament per protegir la desembocadura de la Tordera. Els dos municipis havien iniciat un procés participatiu perquè la ciutadania pogués aportar la seva opinió sobre les mesures necessàries per tal de preservar aquest espai natural. Uns mesos després, des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, admetien que el procés s'havia alentit, però asseguraven que es mantenien les ganes i la voluntat d'avançar. I fa 10 anys hi havia polèmica pel pregó de la Festa Major de Palafolls. Aquell 2016, el pregó de Festa Major, com ja havia informat aquesta emissora, aniria entorn a una pel·lícula dividida en 6 episodis que feien referència a l'actualitat del municipi. Un d'aquests hi apareixien els legionaris, cosa que havien encès els ànims de les xarxes socials en vincular el títol del pregó sota el volcà lèsbic amb la presència dels exmilitars. Això sumat a l'aparició a internet d'un vídeo on apareixien homes transvestits que oficialment no tenien res a veure amb el pregó, segons l'organització, havia acabat de sacsejar les xarxes socials que aquells dies anaven plenes de crítiques i injúries cap al plegó. Un plegó que, per cert, es va acabar celebrant, però amb la presència de diferents furgones dels Mossos d'Esquadra al voltant de la plaça de Popiqués, on llavors es feia el plegó de la Festa Major de Palafolls. I fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui la mínima sí que ha estat per sota dels 20 graus. Hem tingut 17 graus i mig de mínima al nostre municipi en aquest final del mes d'agost i la màxima no ha arribat als 30. Mica a mica van davallant les temperatures, tot i així continuen sent bastant agradables. Recuperem la veu del nostre meteoròleg habitual, en Quim Serra, que torna de les vacances. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant d'una continuïtat de la situació meteorològica. Continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor. Calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, prop de la costa entre els 29 i els 30. Per tant, ambient, doncs això, que torna a ser força càlid a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui, giren cap a component sud aquesta tarda. La situació marítima tranquil·la, amb una lleugera mar de fons aquest matí, que anirà menys amb el pas de les hores. De cara a demà, la diferència respecte a avui és que tindrem vent de garbí moderat, que bufarà ja cap a la recta final del matí durant tota la tarda, i això farà que la mar també s'alteri. A primera hora encara hi haurà marejol, però augmentant a maror de cara al migdia i sobretot durant la tarda a tota la costa maresmenca, amb domini del sol com avui, amb unes temperatures que s'han de mantenir demà sense canvis importants.
0: Doncs gràcies, Quim. Demà actualitzem la informació meteorològica. Ara arriba el moment de posar punt i final al nostre informatiu d'avui.

0: marxarem, com sempre, fent el resum de les informacions més destacades que us hem explicat a l'informatiu d'avui a Ràdio Palafolls, començant per la tradicional ruta històrica teatralitzada de Palafolls, que retrocedirà demà a les 7 de la tarda fins l'any 1888 per recrear, en primera persona, els seus estralls econòmics i socials que va provocar la plaga de la filoxera al camp català. Sota el guiatge de l'historiador local Xavier Saligru, aquesta activitat gratuïta i a l'aire lliure s'iniciarà a la plaça Major sense necessitat d'inscripció prèvia per fer un recorregut d'hora i mitja pel nucli antic de Palafolls. I a partir d'aquesta propera tardor s'estrenarà un nou servei aquí a Palafolls. En una unitat mòbil de la Policia Nacional visitarà el nostre poble per tal de tramitar el DNI de forma molt més àgil que fins ara. Amb aquesta mesura s'evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se dues vegades per tal de fer el tràmit. El sistema farà servir les unitats mòbils especials de seguretat de la Policia Nacional, conegudes com a BIDOC, que estan completament equipades per fer l'expedició d'aquest document, un servei que es preveu activar d'aquí unes setmanes ja durant la propera tardor. I avui ens hem fixat en el balanç de seguretat de Palafolls, de la policia local de Palafolls, amb dades corresponents a l'any passat, que destaca que la taxa de delictes ha baixat fins als 39,3 infraccions per cada 1.000 habitants, aconseguint la dada més baixa registrada des de la pandèmia, tot i mantenir-se encara per sobre de la mitjana de municipis similars al nostre. Les dades oficials recullen que gairebé el 47% d'aquests fets corresponen a infraccions contra el patrimoni, com els furts, mentre que l'eficàcia policial de la policia local de Palafolls resol gairebé 4 de cada 10 casos. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu recollides al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Ho deixem aquí, demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb tota l'actualitat de Palafolls i comarca, a l'informatiu d'aquesta casa, de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Baixen els delictes a Palafolls, però continuen per sobre de la mitjana. Segons s'exposa en l'informe de les dades dels indicadors de la policia local de Palafolls corresponents a l'any passat, el 2025, el nostre municipi ha baixat la seva taxa de delictes per cada 1.000 habitants fins als 39,3. És la taxa més baixa des de la pandèmia, però continua per sobre dels 30,4, que és la mitjana de tots els municipis de menys de 10.000 habitants de la província de Barcelona. Gairebé la meitat d'aquestes infraccions, més d'un 47%, corresponen a delictes contra el patrimoni, on predominen furts i també robatoris amb força. De tots aquests delictes denunciats, 4 de cada 10 han estat resolts per la policia local, una xifra per sobre de la mitjana, que en aquest cas es troben al 33%. Si ens fixem en els delictes denunciats, trobem que a Palafolls hi ha hagut més intents, per exemple, d'ocupació que la mitjana de municipis de menys de 10.000 habitants, però en canvi moltes menys denúncies per drogues i armes que la resta de municipis similars. Pel que fa al trànsit i la prevenció, els indicadors de sinistralitat urbana revelen que els accidents generals es mantenen en la mitjana. En matèria de prevenció, la policia local de Palafolls destaca pel seu alt volum de controls. Realitza gairebé 80 proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants, la mitjana és de 22, amb un gairebé 9% de positius. I finalment, l'anàlisi de la gestió econòmica mostra una contenció en la despesa general. Palafolls destina a la seva policia local 130 euros per habitant, dada que equival a un 10% del pressupost corrent del consistori i que queda per sota dels 147 euros i mig de la mitjana del tram municipal. No obstant això, quan s'analitza el rendiment d'aquesta inversió, es constata que el cost per hora de treball efectiva per d'un policia és major que la mitjana. L'Ajuntament acabarà dissenyant la imatge de la festa de l'esport a Palafolls després que el concurs hagi quedat desert. L'Ajuntament de Palafolls ha declarat desert el concurs públic per tal d'escollir la imatge gràfica de la cinquena festa de l'esport 2026. Aquesta edició compta amb una rellevància històrica afegida, ja que coincideix exactament amb la commemoració del 30è aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. Davant d'aquesta resolució, el mateix consistori serà l'encarregat d'elaborar directament el disseny definitiu que il·lustrarà la celebració. Segons s'ha donat a conèixer el certamen, es va presentar un total de 5 propostes, de les quals només 3 van ser admeses definitivament en el procés de selecció. Tot i el volum de candidatures, el jurat va acabar dictaminant que cap d'elles s'ajustava plenament a l'essència de la convocatòria, deixant sense adjudicar el premi de 300 euros. La imatge que dissenyarà directament l'Ajuntament servirà per vestir la publicitat, la cartelleria i els trofeus que es lliuraran als esportistes locals guardonats. Recordem que la celebració tindrà lloc el proper dia 6 de setembre a l'interior del pavelló, precisament del Palauet, que es va inaugurar exactament aquell mateix dia, el 6 de setembre, però de l'any 1996, i que s'ha consolidat com el principal motor esportiu del nostre municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: La ruta històrica teatralitzada de demà dimarts ens transportarà al Palafolls de 1888 en plena crisi per la filoxera. Aquest dimarts, a partir de les 7, es farà una de les activitats culturals més esperades que s'organitzen a l'entorn de la Festa Major amb la tradicional ruta històrica teatralitzada. Es tracta d'una proposta gratuïta a l'aire lliure que convida els veïns i visitants a recórrer el nucli antic de la vila mentre es descobreix de forma amena i didàctica el passat del nostre municipi. Enguany, el relat històric que ens presentarà l'historiador local Xavier Salicru retrocedirà fins l'any 1888, una època marcada pels devastadors efectes de la filoxera al camp català, una plaga que va matar gran part de la vinya catalana i també va afectar, evidentment, la nostra localitat. L'eix conductor de la ruta serà la figura de l'aleshores alcalde de Palafolls, un personatge que guiarà els assistents a través d'aquell context de crisi per proposar-los una solució que permeti superar el desastre. Ho explica el mateix Xavier Salicru a aquesta emissora.
1: Que és un moment en què ja tots els ceps ja són morts i hi ha un palafollenc, un gran personatge que en aquest moment és alcalde i és qui ens acompanyarà en aquest recorregut, que ens proposarà proposaran a la gent de Palafolls una solució, no, doncs, per superar aquest desastre que ha provocat la filoxera, no? Arrencarem la ruta i aquest personatge, no, que mantenim encara una mica l'anonimat per no desvetllar massa, doncs ens explicarà tots aquests secrets i misteris i misèries i alegries d'aquells palafollencs del 1888.
0: La ruta s'iniciarà a la plaça Major i no cal inscripció prèvia. El recorregut mantindrà l'esperit i el funcionament d'anys anteriors. Oferint una travessa aproximadament hora i mitja pels indrets més singulars del centre de la nostra localitat, tot i que sabem que l'itinerari transcorrerà pel centre de la vila, Salicru no vol explicar on acabarà per tal de no espatllar la intriga de la representació, tot i que s'ha revelat que acabarà a la zona de l'entorn del carrer de dalt.
1: La ruta d'enguany teatralitzada seguirà una mica el format d'altres anys, no? Amb una durada d'una hora i mitja, també. Com altres anys, no? També sortirem de l'Ajuntament amb un recorregut, com fem sempre pel centre, com és costum, i amb un punt final que no desvetllarem el punt exacte on acabem, perquè si no hi explicaríem massa de la història, però podem dir per allà l'entorn del carrer de dalt, Un recorregut d'una hora i mitja. I qui vulgui venir, doncs només ha d'estar el proper dimarts 1 de setembre a les 7 a l'Ajuntament i sobretot saber que no cal inscripció, per tant, només ser allà a les 7 i doncs ja...
0: Aquesta és la proposta d'enguany d'aquesta ruta teatralitzada que organitza cada any Xavier Salicru, que és expert en els diferents passatges històrics de la nostra localitat i des de fa anys signa aquesta ruta didàctica on desvetlla alguns dels aspectes de la nostra història local.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

La tradicional ruta històrica teatralitzada de Palafolls retrocedirà aquest dimarts a les 7 de la tarda fins l'any 1888 per tal de recrear en primera persona els greus estralls econòmics i socials que va provocar la plaga de la filoxera al camp català i també al palafollenc. Sota el guiatge de l'historiador local Xavier Salicru, aquesta activitat gratuïta a l'aire lliure s'iniciarà a la plaça Major sense necessitat d'inscripció prèvia per tal de fer un recorregut d'hora i mitja pel nucli antic de la nostra vida. Els participants podran seguir la figura de l'alcalde de l'època en una travessa d'intriga teatral en el final del qual es manté encara en secret, tot i que sí que s'ha revelat que al final de tot aquest circuit serà entorn al carrer de Dalt. Avui és dilluns, últim 31 d'agost del 2026.

0: Avui a l'informatiu també us explicarem que a partir d'aquesta propera tardor s'estrenarà un nou servei aquí a Palafolls, on una unitat mòbil de la policia visitarà el nostre poble per tal de tramitar el DNI de forma molt més àgil que no pas ara. Aquesta mesura evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se fins a dues vegades per tal de fer el tràmit. El sistema farà servir les unitats mòbils especials de seguretat de la Policia Nacional, conegudes amb el nom de BIDOC, que estan completament equipades per fer l'expedició al moment, un servei que es preveu activar després d'unes properes proves pilots a partir, com dèiem, d'aquesta tardor. I el darrer balanç de seguretat de Palafolls, corresponents a dades del 2025 de l'any passat, destaca que la taxa de delictes ha baixat fins als 39,3 infraccions per cada 1.000 habitants, aconseguint la dada més baixa registrada després de la pandèmia, tot i mantenir-se encara per sobre de la mitjana dels municipis similars al nostre. Les dades oficials recullen que gairebé el 47% d'aquests fets corresponen a infraccions contra el patrimoni, com són furts, mentre que l'eficàcia policial resol gairebé 4 de cada 10 casos. Alhora, la gestió destaca per un alt volum de controls d'alcoholèmia aquí a Palafolls i una contenció de la despesa global pel cos per sota de la mitjana del cos policial, malgrat registrar, això sí, un cos d'hora molt més efectiva que d'altres poblacions similars a Palafolls. I l'Ajuntament assumirà de manera directa el disseny artístic del proper cartell de la 5a Festa de l'Esport del 2026, que per cert se celebra aquest cap de setmana, després que el jurat hagi decidit declarar completament desert el concurs públic previst per triar la imatge. Tot i que es van rebre 5 propostes, se'n van emetre 3, cap d'elles va aconseguir recollir l'essència històrica dels 30 anys del pavelló municipal del Palauet, ni tampoc reflectir visualment la gran diversitat d'entitats esportives de la vila, que al final, al cap i a la fi, era el que es demanava en el concurs. Aquesta resolució fa que el premi de 300 euros quedi sense guanyador i que el disseny final es presenti directament de cara a la celebració del 6 de setembre. I avui, que sembla que parlarem molt de la policia, també ho farem de la població veïna de Blanes, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa la licitació pública per la construcció de la nova comissaria de la policia local d'aquesta ciutat i que també acollirà el cos de protecció civil. Serà sota un pressupost de licitació que superarà els 7 milions d'euros. El projecte compta amb un ampli suport del ple municipal i preveu un equipament d'última generació de més de 3.000 metres quadrats davant l'escola Saforcanera, quadriplicant així l'espai de les dependències actuals, que data dels anys 80. Un cop l'anunci oficial es publiqui en aquest cas en el butlletí de la Unió Europea, doncs s'obrirà el termini de presentació d'ofertes de 2 mesos amb una durada estimada de les obres d'entorn als 20 mesos. I darrer dia de l'estiu meteorològic amb un temps estable i completament assolellat a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, mar en estat de marejola tota la costa comarcal, les temperatures mínimes es mantenen excepte a les fondalades de l'interior de la nostra comarca, on seran una mica més baixes que no pas ahir. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. La ruta històrica teatralitzada de demà dimarts ens transportarà al Palafolls de 1888 en plena crisi de la filoxera. Aquest dimarts, a partir de les 7, es farà una de les activitats culturals més esperades que s'organitzen a l'entorn de la Festa Major amb la tradicional ruta històrica teatralitzada. Es tracta d'una proposta gratuïta a l'aire lliure que convida a recórrer el nucli antic de la nostra vila mentre alhora es descobreix de forma amena i didàctica el passat del nostre municipi. Enguany, el relat històric que es presentarà l'historiador local, en Xavier Salicru, retrocedirà fins l'any 1888, una època marcada pels devastadors efectes de la filoxera al camp català, una plaga que va matar gran part, per exemple, de la vinya catalana i també va afectar, com no, a la nostra vila. L'eix conductor de la ruta serà la figura de l'aleshores alcalde de Palafolls, un personatge que serà qui acabarà guiant els assistents a través d'aquell context de crisi per posar-los una solució que permeti superar el desastre. Ho explica el mateix Xavier Salicru.
1: Que és un moment en què ja tots els ceps ja són morts i hi ha un palafollenc, un gran personatge que en aquell moment és alcalde i és qui ens acompanyarà en aquest recorregut, que ens proposarà proposaran a la gent de Palafolls una solució, no, doncs, per superar aquest desastre que ha provocat la filoxera, no? arrencarem la ruta i aquest personatge, no?, que manteniu encara una mica l'anonimat per no desvetllar massa, doncs ens explicarà tots aquests secrets i misteris i misèries i alegries d'aquells palafollencs del 1888.
0: La ruta s'iniciarà a la plaça Major i no cal inscripció prèvia. El recorregut mantindrà l'esperit i el funcionament d'altres anys, oferint una travessa d'entorn una hora i mitja pels indrets més singulars del nostre municipi. Tot i que sabem que l'itinerari transcorrerà pel centre de Palafolls, Salicru no vol explicar on acabarà aquesta ruta per tal de no espatllar tampoc la intriga de la representació, tot i que sí que ha revelat que s'acabarà entorn a la zona del carrer de Dalt.
1: La ruta d'enguany teatralitzada seguirà una mica el format d'altres anys, no?, amb una durada d'una hora i mitja també. Com altres anys, no?, també sortirem de l'Ajuntament amb un recorregut com fem sempre pel centre, com és costum, i amb un punt final que no desvetllarem el punt exacte on acabem, perquè si no hi explicaríem massa de la història, però podem dir per allà l'entorn del carrer de Dalt, eh? Un recorregut d'una hora i mitja. I qui vulgui venir, doncs només ha d'estar el proper dimarts 1 de setembre a les 7 a l'Ajuntament, i sobretot saber que no cal inscripció, per tant, només ser allà a les 7 i doncs ja...
0: Palafolls incorporarà en aquest cas aquests experts, Salicru és expert, dèiem, en els diferents passatges històrics del nostre municipi i des de fa anys signa cada any una ruta didàctica on desvella alguns dels aspectes més destacats de la nostra història local. Palafolls incorporarà una unitat mòbil de la Policia Nacional per agilitzar la renovació del DNI en tan sols una visita, tal com ja es fa en d'altres municipis propers. Palafolls també disposarà a partir d'aquesta propera tardor d'un servei especial d'unitat mòbil de la Policia Nacional que permetrà als veïns renovar o expedir el seu DNI de manera molt més ràpida i també molt més àgil. Aquesta iniciativa suposa un gran avenç administratiu pels ciutadans, ja que posarà fi al sistema que s'havia utilitzat fins ara, en el qual s'obligava el ciutadà a haver de comparèixer fins a 2 vegades a la caserna de la policia. Una primera vegada era per fer tota la tramitació de les dades i la segona cita passats uns dies per tal de poder recollir el document físic. L'objectiu de l'Ajuntament, que fa temps que treballa per trobar solucions que agilitzin aquestes gestions de caràcter obligatori, és que una unitat mòbil de la Policia Nacional es desplaci regularment fins aquí a Palafolls. Amb la implementació d'aquest sistema, els usuaris podran completar tot el procés i marxar cap a casa amb el seu nou carnet d'identitat a la mà en tan sols una única visita. Aquest canvi operatiu és possible gràcies a l'ús de vehicles especials de la Policia Nacional, coneguts tècnicament amb aquest nom de BIDOC, que estan totalment equipats per fer tramitació d'expedients de documents en municipis que normalment no disposen d'una comissaria fixa del Cos Nacional de Policia. Aquesta actuació forma part de les iniciatives destinades a apropar l'administració de l'Estat a la ciutadania i a reduir la bretxa digital. Segons ha pogut saber aquesta emissora, en breu es donen a terme ja les proves pilot per comprovar l'efectivitat i la connectivitat del sistema. Un cop verificat que tot funciona correctament, la previsió és que el servei s'estreni oficialment de cara ja a aquesta propera tardor. Doncs hem començat parlant de policia, de la Policia Nacional, ara parlem de la policia local. Baixen els delictes a Palafolls, però continuen per sobre de la mitjana. Segons s'exposa en l'informe de les dades relatives als indicadors de la Policia Local de Palafolls, corresponents a l'any passat, el 2025, el nostre municipi ha baixat la seva taxa de delictes per cada 1.000 habitants fins als 39,3. És la dada més baixa després de la pandèmia, però continua, això sí, per sobre dels 30,4, que ara com ara és la mitjana dels municipis de la província de Barcelona, de menys de 10.000 habitants. Gairebé la meitat d'aquestes infraccions, en torn al 47%, corresponen a delictes contra el patrimoni, on predominen els furts i també els robatoris amb força. De tots aquests delictes denunciats, 4 de cada 10 han estat resolts per la policia local, una xifra que pot estar, de fet, estar per sobre de la mitjana, que ara com ara es situa en torn al 33% de casos resolts. Si es fixem en els delictes denunciats, trobem que a Palafolls, per exemple, hi ha hagut més intents d'ocupació que la mitjana dels municipis de menys de 10.000 habitants de la província, però en canvi molts menys o moltes menys denúncies per drogues i armes que la resta de municipis similars. Pel que fa al trànsit i a la prevenció, els indicadors de sinistralitat urbana revelen que els accidents generals es mantenen en la mitjana. En matèria de prevenció, la policia local de Palafolls destaca pel seu alt volum de controls d'alcoholèmia, realitzant fins a 80 proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants, quan la mitjana de la província en municipis similars al nostre està en torna a les 22. Amb totes aquestes proves han tingut gairebé un 9% de positius. Finalment, l'anàlisi de la gestió econòmica mostra una contenció en la despesa general. Palafolls destina a la seva policia local 130 euros per habitant, dada que equival a tornar uns 10,5% del pressupost corrent del consistori i queda per sota dels 147 euros i mig que es destinen a la mitjana del tram municipal. No obstant això, quan s'analitza el rendiment d'aquesta inversió, es constata que el cost per hora de treball efectiva d'un policia a Palafolls és major que no pas la mitjana. I l'Ajuntament de Palafolls dissenyarà finalment la imatge de la Festa de l'Esport del nostre municipi després que el concurs hagi quedat desert. L'Ajuntament ha declarat desert el concurs públic per escollir la imatge gràfica de la cinquena edició de la Festa de l'Esport. Aquesta edició, la d'enguany, compta amb una rellevància històrica afegida, ja que coincideix exactament amb la commemoració del 30è aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. Davant d'aquesta resolució, el mateix consistori se l'ha encarregat d'elaborar directament el disseny definitiu que il·lustrarà finalment la celebració. Segons s'ha donat a conèixer, el certamen es van presentar un total de 5 propostes, de les quals només 3 van ser admeses definitivament en el procés de selecció. Tot i el volum de candidatures, el jurat va acabar decidint que cap d'elles s'ajustava plenament a l'essència de la convocatòria, deixant, doncs, sense adjudicar el premi de 300 euros que estava destinat a la persona guanyadora d'aquest certamen. La regidora d'Esports de Palafolls, Marta Lavar, agraeix la participació de tots els concursants en aquest certamen, però explica que no hi havia cap de les propostes que reunís les condicions demanades.
2: La veritat és que volem agrair la participació perquè hem tingut diverses propostes, però finalment el jurat va decidir, doncs, que quedés desert el concurs. No hi havia cap dels cartells que acabés de reunir, diguéssim, els requisits, no?, que demanàvem, que era, doncs, això, no?, reflectir, doncs, els 30 anys del Palauet, l'esport a Palafolls, etc. Hi havia una miqueta de molta varietat, però finalment, doncs, el jurat va decidir que no hi havia cap al 100% que per escollir, i es va quedar desert el premi. Una llàstima, però bé, igualment agrair a tothom que va presentar els seus treballs.
0: En concret, el jurat ha justificat la decisió de deixar el concurs desert basant-se en 3 motius principals: la manca d'un protagonisme visual clar i central de l'arquitectura singular del Palauet, el fet de no reflectir de manera òbvia la importància de la celebració d'aquests 30 anys de l'equipament, i finalment també la falta de representació de gran diversitat de disciplines que es realitzen actualment les diferents entitats i clubs esportius de la nostra vila. Tots aquests criteris estaven recollits explícitament a les bases reguladores de la competició. La imatge que dissenyarà directament l'Ajuntament servirà per vestir la publicitat, la cartelleria i els trofeus que es lliuraran als esportistes locals guardonats aquest proper dia 6 de setembre, diumenge, a l'interior del pavelló, que és quan precisament es va inaugurar exactament el mateix dia, 6 de setembre, però de l'any 1996, i que s'ha consolidat el Palauet com a principal motor esportiu del nostre municipi. I s'inicia la licitació de la nova comissaria de la policia local de Blanes. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha aprovat oficialment l'inici de la licitació per la construcció de la nova comissaria de la policia local i de protecció civil. El ple d'agost va donar llum verd al projecte amb el suport de gairebé totes les forces polítiques i l'única abstenció de la CUP. Amb un pressupost de més de 7 milions d'euros, la inversió final s'ha ampliat per tal d'incloure tant l'edificació de la prefectura com també l'urbanització dels entorns i el tancament de la parcel·la. El nou complex policial s'ubicarà just davant de l'escola Safor Canera i tindrà unes superfície construïda de més de 3.000 metres quadrats, cosa que quadriplicarà l'espai de la comissaria actual de l'avinguda de Joan Carles I, inaugurada als anys 80. El nou edifici resoldrà els problemes d'espai i de circulació interna mitjançant la incorporació de despatxos suficients, una sala de crisi, àrees de reunions, vestuaris amplis, magatzems i també un circuit de seguretat adaptat a la custòdia dels detinguts. Un cop l'anunci es publica al Diari Oficial de la Unió Europea, les empreses interessades disposaran de fins a 2 mesos per presentar les seves ofertes. Després del procés d'adjudicació i de la signatura del contracte, els treballs hauran de començar en un termini màxim d'un mes i tindran una durada màxima prevista d'entorn a 20 mesos, doncs, de treballs. Anem tard, anem a fer una ullada a la nostra hemeroteca. Com sempre, primer ens fixem a tal dia com avui. Ara fa un any us explicàvem un incendi forestal a Malgrat que cremava 2.500 metres quadrats de vegetació. Just fa un any un incendi forestal cremava aquestes 2.500 metres quadrats de vegetació a Malgrat en una zona de matolls propera a Nacional 2, a l'altura just de la comissaria de la policia local. El foc es va declarar poc després de les de 4:45 de la tarda i tot i que inicialment era de poca intensitat, el vent va afavorir que les flames s'estenguessin per la zona. Hi van intervenir dues dotacions dels bombers procedents de parts de Pineda i de Tordera i van aconseguir extingir completament l'incendi poc després de les 5 de la tarda. I ara fa 5 anys, Malgrat de Mar i Blanes treballaven conjuntament per protegir la desembocadura de la Tordera. Els dos municipis havien iniciat un procés participatiu perquè la ciutadania pogués aportar la seva opinió sobre les mesures necessàries per tal de preservar aquest espai natural. Uns mesos després, des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, admetien que el procés s'havia alentit, però asseguraven que es mantenien les ganes i la voluntat d'avançar. I fa 10 anys hi havia polèmica pel pregó de la Festa Major de Palafolls. Aquell 2016, el pregó de Festa Major, com ja havia informat aquesta emissora, aniria en torn a una pel·lícula dividida en 6 episodis que feien referència a l'actualitat del municipi. Un d'aquests hi apareixien els legionaris, cosa que havien encès els ànims de les xarxes socials en vincular el títol del pregó sota el volcà lèsbic amb la presència dels exmilitars. Això sumat a l'aparició a internet d'un vídeo on apareixien homes transvestits que oficialment no tenien res a veure amb el pregó, segons l'organització, havia acabat de sacsejar les xarxes socials que aquells dies anaven plenes de crítiques i injúries cap al pregó. Un pregó que, per cert, es va acabar celebrant, però amb la presència de diferents furgones dels Mossos d'Esquadra al voltant de la plaça de Popiqués, on llavors es feia el pregó de la Festa Major de Palafolls. I fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui la mínima sí que ha estat per sota dels 20 graus. Hem tingut 17 graus i mig de mínima al nostre municipi en aquest final del mes d'agost i la màxima no ha arribat als 30. Mica a mica van davallant les temperatures, tot i així continuen sent bastant agradables. Recuperem la veu del nostre meteoròleg habitual, en Quim Serra, que torna de les vacances. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant de la continuïtat de la situació meteorològica. Continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor, calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, prop de la costa entre els 29 i els 30, per tant, ambient, doncs això, que tornarà a ser força càlid a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui, girant cap a component sud aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la amb una lleugera mar de fons aquest matí que anirà menys amb el pas de les hores. De cara a demà, la diferència respecte a avui és que tindrem vent de garbí moderat, que bufarà ja cap a la recta final del matí durant tota la tarda, i això farà que la mar també s'alteri. A primera hora encara hi haurà marejol, però augmentant a maró de cara al migdia i sobretot durant la tarda a tota la costa maresmenca, amb domini del sol com avui, amb unes temperatures que s'han de mantenir demà sense canvis importants.
0: Doncs gràcies, Quim. Demà actualitzem la informació meteorològica. Ara arriba el moment de posar punt i final al nostre informatiu d'avui.

0: xarxa, ben com sempre, fent el resum de les informacions més destacades que us hem explicat a l'informatiu d'avui a Ràdio Palafolls, començant per la tradicional ruta històrica teatralitzada de Palafolls, que retrocedirà demà a les 7 de la tarda fins l'any 1888 per recrear en primera persona els seus estralls econòmics i socials que va provocar la plaga de la filoxera al camp català. Sota el guiatge de l'historiador local Xavier Saligru, aquesta activitat gratuïta i a l'aire lliure s'iniciarà a la plaça Major sense necessitat d'inscripció prèvia per fer un recorregut d'hora i mitja pel nucli antic de Palafolls. I a partir d'aquesta propera tardor s'estrenarà un nou servei aquí a Palafolls. En una unitat mòbil de la Policia Nacional visitarà el nostre poble per tal de tramitar el DNI de forma molt més àgil que fins ara. Amb aquesta mesura s'evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se dues vegades per tal de fer el tràmit. El sistema farà servir les unitats mòbils especials de seguretat de la Policia Nacional, conegudes com a BIDOC, que estan completament equipades per fer l'expedició d'aquest document, un servei que es preveu activar d'aquí unes setmanes ja durant la propera tardor. Avui ens hem fixat en el balanç de seguretat de Palafolls, de la policia local de Palafolls, amb dades corresponents a l'any passat, que destaca que la taxa de delictes ha baixat fins als 39,3 infraccions per cada 1.000 habitants, aconseguint la dada més baixa registrada des de la pandèmia, tot i mantenir-se encara per sobre de la mitjana de municipis similars al nostre. Les dades oficials recullen que gairebé el 47% d'aquests fets corresponen a infraccions contra el patrimoni, com els furts, mentre que l'eficàcia policial de la policia local de Palafolls resol gairebé 4 de cada 10 casos. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu recollides al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Ho deixem aquí, demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb tota l'actualitat de Palafolls i comarca, a l'informatiu d'aquesta casa, de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.